0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota de veu, els millors moments amb Fran Lluís Giró...
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant, per fer-se.
0: FM, app i 3K.

0: Premi Cerverís 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a

0: la xarxa de comunicació local.
1: Londres, 1943. Els avions aliats surten cada dia, travessant el canal de la Mànega. Però molts no tornen. Els comandaments militars estan desesperats. Com poden protegir millor els bombarders? Encertar la resposta salvarà milers de vides.
2: Benvingudes i benvinguts, estimem les Mates, el podcast on les dades no són el que semblen. Bon dia, Laura.
3: Hola.
2: Bon dia, Albert.
4: Hola, bon dia.
3: Doncs mireu, avui us porto una d'aquelles preguntes que es fan sovint a les entrevistes de feina per llocs relacionats amb dades i optimització. Mireu, imagineu-vos això. Segona Guerra Mundial. Sou enginyers de l'exèrcit aliat i la vostra missió és reduir la quantitat d'avions bombarders abatuts per l'enemic. La majoria d'avions tornen amb les ales, els timons i el centre de l'avió molt castigats per impactes de bala. Quines parts cal reforçar per reduir baixes?
4: Home, on hi ha més forats, no?
3: Clar, de fet, quan en aquesta situació tu el que dius és, a veure, porteu-me tots els avions, analitzo a on els disparen i llavors allà on es disparin més, que són aquests tres llocs que he dit, doncs allà els hi poso unes xapes així de reforç i així encara que els disparin, doncs els hi costarà més abatre'ls. Vale, doncs això és el que tothom va pensar. Però l'Abraham Wald va veure-hi un error de base. En realitat, si tu et fixes en tots aquests avions, estàs estudiant només els avions que han tornat i els que realment han acabat abatent són els que ja ni els has vist, perquè han caigut por ahí, vés a saber, i tu ja no has vist com han quedat aquells. I, per tant, es preguntaven, i si els que rebien impactes a la cabina, als motors o a la cua, senzillament eren els que ja no tornaven? Per tant, lo perillós és que et fiquessin els impactes a la cabina, als motors i a la cua. Doncs clar, l'absència de forats era en realitat la dada clau. Era un cas que hi havia viatge de supervivència, és el que es diu, no? De no m'estic fixant en les dades que no tinc, que són les que realment em donen la informació. Però jo, com que el que veig és això, jo estic esbiaixat i ara em penso que sempre és que disparen en aquests llocs. Llavors, els avions amb forats a les ales havien sobreviscut, els altres no. Avui posem en valor el sentit comú, la lògica i l'experiència a l'hora d'analitzar dades. I parlarem amb algú que coneix molt bé el món de les dades i la tecnologia. Molt bé, doncs estem aquí amb el Josep Maria Ganyet i és una de les veus reconegudes en el desenvolupament de la intel·ligència artificial. Bon dia, Josep Maria.
5: Hola, bon dia.
3: Hi ha molta gent que li pregunta coses a la intel·ligència artificial, al ChatGPT, i que es creu aquestes dades que li dona. Llavors, o sigui, nosaltres hem de posar pensament crític aquí de lo que ens contesti una IA, o ens ho podem creure amb fe cega, o com ho hem de fer això?
5: Jo diria que nosaltres hem de posar pensament crític no en un entorn d'IA, sinó en general, a la vida, en qualsevol aspecte. Però ja que parlem d'IA, particularment en el terreny de la IA, i particularment en el terreny de la intel·ligència artificial generativa. Uh-huh. Perquè d'intel·ligència artificial n'hi ha de molts tipus, portant-se des de finals dels anys 50, si voleu, des dels anys 40,
3: vale.
5: Hi ha molts tipus diferents. Eh? N'hi ha una que es basa en el coneixement dels experts, aquesta se'n diu simbòlica, i escolta, es troben tots experts i fan com si diguéssim una enciclopèdia, no? I això li ensenyem a un ordinador i l'ordinador pot prendre decisions en base a aquest coneixement que han sintetitzat d'experts. Però la que estem fent servir ara, la que ens és més útil i la que ha arribat a tothom i que s'ha convertit en un fenomen de cultura popular és una que va al revés. En lloc d'agafar el coneixement de tots els savis que puguem d'un àmbit determinat, agafem és el resultat del nostre comportament en aquests àmbits, és a dir, les dades. Dades que pot ser doncs, el que han publicat a internet, a Wikipedia, a Instagram, als blogs, als llibres que hem pujat, pot ser qualsevol tipus de dades. El que ha passat ara és que les màquines han sigut prou ràpides, prou potents i han tingut prou aquestes dades com per llegir tot el que hi ha a internet i crear un model estadístic de generació de text. Això és bastant important. Ho dic perquè això no és un sistema intel·ligent, sinó que és un sistema que literalment endivina la propera paraula que vindrà. D'acord amb què? D'acord amb com ens fem servir nosaltres. Per tant, si entenem que això és un generador estadístic de continguts, entendrem que aquests sistemes no són intel·ligents i que el que generen és semblant, però no té per què ser cert. Per tant, hi hem de posar molt, molt esperit crític i ser conscients de en què ens poden ajudar i en què ens poden perjudicar.
2: Abans has comentat que són models que s'entrenen a partir de la... o que estudien la conducta, la repetició. Per tant, és possible que tinguin biaixos en les respostes?
5: No és possible, és segur. O sigui, si el que hi ha a internet és un subconjunt del nostre coneixement, és a dir, d'aquell que hem sabut expressar en text o bé amb el nostre comportament, els likes d'Instagram, els likes, els loops, els que segueixen de música, els vídeos que mires, tot això, que no sigui un coneixement explícit. I a més, és un subconjunt de la humanitat, la meitat de la població que estem connectats a internet, vol dir que no és pas el conjunt del coneixement global, cristes, homòfobes i classistes. Per tant, el resultat de la seva activitat i el coneixement reflectirà això. No? I llavors, per definició, estaran sempre esbiaixats. L'única manera d'arreglar això és que canviï la societat. No canviarem les dades, és a dir, canviar la societat.
2: Clar. I com s'entrenen els models, els nous models? Hem de ser curosos a l'hora d'introduir dades sensibles?
5: Sí, però això ja no és només per un tema d'entrenament dels models, és perquè en general quan nosaltres introduïm dades a una web o pugem dades al núvol, l'únic que estem fent és copiar aquella informació al servidor de l'altre, a l'ordinador de l'altre. Quan pensem en un server o quan pensem en el núvol, penseu que allò és l'ordinador del món. Llavors, si te'n fies bé, però ja no tens tu la custòdia d'aquella informació. I el que poses és... jo us recomanaria que si mai fos servir ChatGPT, Gemini, qualsevol sistema d'aquests d'intel·ligència artificial generativa, no poseu mai documents comprometedors, amb dades personals, la vostra adreça, els vostres noms. Si ho utilitzeu per feina, per servir un servei d'anonimització, que el que us fa és esborrar les dades sensibles, passar-li la informació que creieu que pot compartir i així no esteu més segurs.
2: Pels actors més joves que ens estiguin escoltant, que utilitzen la intel·ligència artificial generativa a les aules i que potser troben a l'abast una manera ràpida de fer els deures sense pensar-hi gaire, quin missatge els hi donaries perquè segueixin animats a aprendre?
5: Si ChatGPT, en general, ChatGPT, Google, Wikipedia, una calculadora, fent servir per aprendre, això és bo. Jo que dir-li a ChatGPT que em faci un resum de la revolució industrial a Catalunya i que em doni les fonts d'informació, sobretot, recordem que aquests sistemes s'equivoquen, em doni les fonts d'informació i jo les vaig a comprovar i miro quines fonts són més fiables i no. I en aquest procés jo estic aprenent, això és meravellós. I en canvi, a classe em diuen que fes un treball de 2 pàgines sobre la revolució industrial a Catalunya i això li faig fer a ChatGPT i ho entrego tal qual, jo no he après res. Potser aprovaré l'assignatura, però no hi ha res més. Quin problema el tenim quan avaluem? Jo crec que cada cop més haurem d'avaluar aspectes més d'un caire més humanístic, encara que estem parlant de tecnologia, demanar l'opinió, demanar quins valors o quina ètica aplicaries en aquests casos, no?

0: una avaluació segurament a classe de puny i lletra i o bé oral, mm-hmm, que no pas demanar un treball que no l'envien al Moodle, perquè això no té cap validesa. No per res, perquè l'objectiu no és que hi hagi un altre treball sobre la revolució industrial a Catalunya. Ja n'hi ha, segurament, de molt millors llibres, molt millors que els que pugui fer qualsevol alumne. L'objectiu és que aquell alumne desenvolupi un pensament crític i aprengui bé un plaer.
1: Què us ha semblat?
2: Ostres, doncs molt interessant. I també t'he de dir que m'he quedat amb ganes de jugar. Avui no hem jugat encara, Laura.
1: És que ara aquí era com una explicació que és... era real de la Segona Guerra Mundial, llavors també és interessant. I tot això que hem dit, o sigui, al final és l'estadística que ara s'està fent a les classes. Quan nosaltres érem petits, quasi no ens explicaven res d'estadística. I ara s'està veient que el món anirà per aquí. És a dir, qui més informació tindrà serà qui sàpiga analitzar dades, treure conclusions, fer tot aquest tractament.
2: Una estratègia.
1: Exacte. Uh-huh. I tot això serà superimportant. Però, bueno, ara que ja hem vist això, el concepte del biaix, voleu que us plantegi algun cas trampa d'aquests que has de pensar una mica...
3: Som-hi.
1: Vinga.
3: Això sembla un escape room de mates.
2: Som-hi.
1: Doncs mira, us començo amb un problema que just, a més, me'l va plantejar un nen a mi. Que primer em vaig quedar com, a veure, que deu estar, on està la trampa, no? Mireu, l'enunciat diu: dos pares i dos fills van al bosc a collir bolets. Cadascun cull 5 bolets. Quants bolets tenen en total?
3: Doncs, dos pares i dos fills són 4 persones. Per tant, 4 per 5, 20 bolets.
1: Vale. Sí? Us quedeu amb aquesta resposta?
2: Sí, no.
1: Però aquí no hi ha molta trampa.
3: Hi ha trampa aquí.
1: Ja us havia fet un spoiler que tenia trampa. Llavors, aquí són d'aquests que dius, vale, clar, si jo agafo les dades, el que m'han dit és dos pares, dos fills, doncs dos i dos, 4.
2: Tenim mostra del que han recollit?
1: Clar, però jo ens en podem enfiar de que eren 5 bolets cadascú. Vale, però ara què podria passar? Si jo a més us dic que hi ha trampa, jo, per exemple, quan me'l va fer aquell nen, el primer que vaig pensar és que la paraula pares, com que podries incloure que són els meus pares, són dos, el meu pare i la meva mare. Llavors vaig pensar, ah, potser és una trampa i és com si fossin dues famílies. I vaig pensar, potser és que dos pares vol dir dues parelles de pares. No? I llavors vaig anar per aquí i dic, ah, vale, potser és que són 6 persones en total. I em va dir, vale, no volia anar per aquí, però bueno, seria una manera, és una bona cosa que algú pugui pensar així. De fet, la pista és, són menys persones, no més, sinó menys de les que havíeu pensat.
3: Ah, doncs, potser és pensar el que has dit al revés, no? Que la paraula pares fa referència als fills.
1: Què vols dir amb això?
3: Dos pares, pot haver-hi un dels pares, que és pare i fill alhora.
1: Ah, molt bona.
3: Perquè,
1: vale.
3: És avi,
2: ja sé per on
3: és
2: vas.
3: No?
1: Aquí tindríem un avi, un pare i un fill. Som 3 persones, però en realitat d'aquestes 3 persones, 2 són pares
2: i 2 són
1: fills.
2: Sí, vale. Ben
1: pues
2: trobat.
1: Mira, aquests, i llavors així només hi ha 3 persones i com que han collit 5 cada un, doncs
2: 15
1: serien
2: bolets.
1: 15 bolets. Que dius, ostres, vaya xurrada, això no és un problema de mates. Sí. És com, vale, pensar en com utilitzes la informació. No tota la informació ve trivial i és tal qual el que tu t'has pensat a la primera. Llavors també està bé plantejar-se com les coses d'una altra manera. És buscar-li tres peus al gat, però bueno, és xulo pensar així, en el fons és com un joc.
3: Tres peus al gat, aquí hi ha algun repte de mates amagat.
1: Ja, és una expressió de nombres que, mira, hi ha una activitat que fèiem a col·le que ara me'n vaig de guió, però que era de buscar relacions entre les matemàtiques i la llengua, i fèiem buscar els nens expressions en català o en castellà o en anglès que continguessin nombres. Per exemple, buscar-li tres peus al gat o formes geomètriques d'un triangle amorós. O sigui, saps? Hi ha com expressions que, a més, volen dir coses que utilitzen molts nombres i...
2: No?
1: Sí. Va, que utilitzen molts nombres i...
2: No?
1: Sí. Vale, llavors, tornem.

0: però i si resulta que els estudiants de ciències són els únics que hi passen 8 hores cada dia?
1: O sigui, és una mica com el dels avions, no? Que no hem comptat a tots els estudiants, sinó els que estaven a la biblioteca.
0: Exacte, perquè és com quan... O sigui, quan tu fas estadística, quan tu fas un estudi, tu vols respondre a una pregunta, però després hauràs de recollir dades. I el disseny aquest de com faràs per recollir les dades
1: la mostra
0: et pot condicionar molt. És com el típic exemple, és que si tu vols saber, jo què sé, el tipus de música que li agrada més a la gent, no et pots plantar a fer l'enquesta a la sortida de la discoteca tecno del poble tal. Perquè, clar, tothom que surt per la porta, en teoria, li agrada aquella música. Saps? O a la porta del Liceu, és igual. O sigui, has de buscar aleatorietat en la representació. Clar, aquí, per exemple, doncs és el mateix. Si estàs només mirant la biblioteca, pot haver-hi aquí un biaix de que tota la gent que està allà...
1: Que els de lletres estudiem al bar i això ja ho sap tothom. Molt bé.
0: Exacte. Vale.
2: I ara on de meu va? Una mica més tècnic, aquest. Es diu l'Institut amb millors notes.
0: A veure.
2: Tinc l'Institut A, té 10 alumnes i 4 tenen excel·lent. L'Institut B en té 200, però només 30 amb excel·lent. Quin és el millor institut?
1: Clarament l'A, no?
0: Clar, perquè és 4 de 10, és com un 40% tenen excel·lent i en l'altre 30 de 200... és com un 15%.
2: Exacte.
0: Però, clar, la teva mostra és molt petita. Potser que 4 tenen excel·lent de 10 no és molt representatiu. Això, per exemple, és un concepte de la variabilitat, que és, clar, si ho mires només d'una classe o d'una promoció, és com que et falten dades. Ho voldries mirar any rere any. Si any rere any la tendència és aquesta, llavors sí que pots treure més conclusions. Però si només ho mires en una promoció, clar, aquells 4, pot ser que per casualitat siguin 4 que són molt bons en aquella promoció i que és igual el que faci l'institut, que aquells 4 trauran bones notes igualment.
1: També és veritat que si només n'hi ha 10 per classe, potser ja és que estan fent criba, no?
0: Exacte. O que és un poble molt petit o el que sigui i el mestre es pot dedicar més. Ves a saber, aquí entren moltes variables. Llavors, no és que puguis treure conclusions o no, però sempre has de treure conclusions i llavors preguntar-te com de fiable és aquesta conclusió. Això tampoc molta gent no ho diu, no? Quan fa això i diu serien capaços de fer un titular de diari, no? El 40% dels alumnes d'aquest institut, tal. I és com, no és tan fiable. Llavors ja aquí hi ha moltes mesures que mesuren això. Com de fiable és la conclusió que has tret d'un estudi. I això, quan en el diari, les notícies, el que sigui, ens donen nombres estadístics, un molt bon exercici és mirar d'on en surt l'estudi, quina mostra van utilitzar, quantes vegades van repetir...
1: Contrastem les dades.
0: Exacte.
1: Qüestionem-ho tot.
0: Tot això és important anar-ho entenent.
2: I ampliar la mostra és l'única manera de... Estàs segur que és un bon estudi?
0: Clar, no té per què. O sigui, ampliar la mostra és una de les coses que... Aquí el que passa és que no és hem preguntat a 10 alumnes i 4 tenen excel·lents, sinó que posava que l'institut tenia 10 alumnes. Llavors ja no pots ni ampliar-la. Però suposem que és que has preguntat a 10 i 4 tenen excel·lents. Una de les coses és, doncs amplio la mostra, pregunto a més gent. Això és una bona opció, però també hi ha un altre concepte que és el de repetir l'experiment. Demano a 10 i em surt el 40%. Demano a 10 més diferents i a veure què em surt. I demano a 10, i demano a 10. I llavors, si totes les dades més o menys em queden al voltant del 40%, això em dona molta confiança, perquè estic fent l'experiment diferent a 10, a 10, a 10, i sempre em dona els voltants de 40. Vale, això em diu que aquell 40 és bastant fiable. Si quan ho faig, una vegada em surt 40, l'altra vegada em surt 10, l'altra vegada em surt 80, m'està dient que hi ha molta variabilitat en aquestes dades i llavors aquell 40, o fins i tot fer la mitjana de tot això, no me'n puc enfiar gaire. Saps? O sigui, et dona molta seguretat que facis l'experiment diverses vegades que més o menys sempre et doni el mateix. Més que augmentar la mostra i fer-la només una vegada. Per tant, una dada no és mai bona si no sabem d'on surt i com s'ha obtingut. Ens pot enganyar sense voler.
1: A vegades la dada ens enganya, però no sabem

0: què ens falta, no?
1: Sí, o perquè interpretem el món amb pressa. I les mates són, sobretot, una invitació a pensar amb calma.
2: I a riure, també, que ens agrada una dada, però encara més si té trampa.
1: Exacte. Va, i per acabar us portaré una última història curiosa. Però hem de marxar a Galícia.

0: D'acord, imagineu que estem a una ria de la Costa de Morte. S'hi donen les condicions idònies per la criança de percebes, que tots les tenim clares, no?
1: No, aviam, explica'ns una mica.
0: Doncs, per exemple, fortes batudes del mar, les onades xocant constantment contra les roques aporten oxigenació i renovació constant dels nutrients. Per tant, això és un bon lloc on criar percebes. La protecció contra els depredadors, com que hi ha moltes onades fortes, els depredadors no s'hi poden parar i per tant no se'ls mengen, i per tant no hi ha quasi competidors que es mengin els percebes. Després, una altra cosa bona que pot tenir la zona és que hi ha roques escarpades i exposades a la marea. Sabeu que els percebes s'adhereixen fortament a les superfícies dures i per això busquen roques verticals o inclinades. Llavors es queden allà enganxats i d'allà no hi ha qui els tregui. I després, el fet de tenir aigües fredes també m'han molt bé. I clar, l'Atlàntic gallec, allà l'aigua, no sé si ho heu provat.
2: Freda.
0: Per tant, allà és ideal pel seu metabolisme i no hi ha canvis bruscos de temperatura, perquè també si anés canviant calenta, freda, tampoc aniria bé. Per tant, en teoria, era un lloc idoni per la criança de percebes. I llavors era, vale, què pot estar passant? Perquè sabeu què passava? Que no criaven. O sigui, els posaven i al cap d'un temps, quan anaven a collir-ne, no n'hi havien. Vale? Llavors era com, ostres, amb aquestes condicions fantàstiques, com pot ser que no n'hi hagi mai? Llavors van començar a investigar què podia estar passant. Llavors, fent proves de l'aigua, fent proves de la temperatura, mirant que si els nutrients no sé què, i totes les dades que recollien doncs sortien com adequades. O sigui, era lo normal i era com, doncs, quina cosa més rara. Això ens ho va explicar un profe a la universitat i no sé si hi havia com algun intríngulis més, però bàsicament el resum era aquest. O sigui, era tot idoni i resulta...
1: I analitzaven les dades, les comparaven amb altres ries o
0: sí,
1: per veure què era,
0: i no,
1: era diferent?
0: I tot estava normal, tot estava ok, i era com, ostres, no podem trobar la causa de per què aquí no hi ha percebes, i a la ria del costat, que té la mateixa aigua, la mateixa temperatura, els mateixos nutrients, el mateix tipus de roques, allà sí. Bueno, total, que llavors van dir, vale, doncs farem un cultiu, o sigui, com un cultiu intensiu, i tampoc, o sigui, posaven, o sigui, repoblaven molt més i tampoc. Llavors dir, a veure, què hem de fer? I llavors van dir, posarem analitzadors, persones que estiguin allà dia i nit, farem torns per veure si passa alguna
1: cosa, depredadors,
0: algun
1: no?
0: Bitxo que no ens esperàvem o jo què sé. I llavors, bueno, van fer torns i un equip de biòlegs es van posar allà a controlar-ho tot. I llavors no passava res estrany, però de cop i volta van començar a créixer els percebes i no passava res, o sigui, tot igual. I passava el temps, i van començar a créixer i a reproduir-se, i llavors, bueno, unes criances de percebes impressionants. I llavors van dir, aquí està passant alguna cosa. Llavors ja van començar a sospitar i crec que ho van resoldre en comptes de posar les persones... posant càmeres, i van dir, a veure si és que el fet de que les persones estiguin aquí dissuadeixen d'algo. Llavors van posar càmeres com amagades, que no se sapigués, i van començar a baixar una altra vegada la producció. I sabeu què era?
1: Que els roben, no?
0: Exacte, o sigui, els robaven, i clar, o sigui, una anàlisi de biologia científica i tot, que no trobaven. I de fet, el fet de posar els vigilants per recollir dades científiques, el que va fer va ser que els lladres aquelles nits no hi anaven. I llavors després, quan van posar les càmeres, llavors sí que van veure que era gent que es tiraven i que ho anaven agafant.
1: Déu-n'hi-do.
0: Però és bèstia, perquè al final, clar, en aquest cas no s'estava morint ningú. Però una, o sigui, lo del cas de la guerra, doncs sí, i és, ostres, he de pensar una mica com out of the box, que diem a vegades, perquè si estic aquí encallat en recollir dades i l'aigua té la temperatura que toca i els nutrients que toca i tot, és com és que no puc trobar solucions, i aquí hi ha un problema. I al final, ara anava a dir, tots els problemes tenen solució. Bueno, o no, perquè no és que la tinguin, és que la sàpigues trobar. Val? Llavors aquí... és una manera de dissenyar experiments, dissenyar estudis i què fas amb aquestes dades. I cada vegada serà més important...
1: el pensament crític.
0: Exacte, i saber-les gestionar. I les dades et diuen unes coses, però tu has de tenir el pensament crític per interpretar això i treure conclusions.
1: Especialment en temps d'intel·ligència artificial, com ens explicava abans el nostre company Ganyet.
0: Exacte.
1: Avui hem vist que l'estadística és pensar bé i no deixar-se enganyar per les aparences.
2: M'encanta això de veure el que no hi és. Com Walt, com els percebes, com la realitat mateixa.
0: O com els algoritmes que només veuen mitja pel·lícula. Calen més científics i més vigilants de percebes.
1: Moltes gràcies, Laura. Moltes gràcies, Albert. Ens veiem al proper capítol de Estimem les mates.
3: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
5: Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat.
6: Aigua Freda, Aigua Múrcia, Dues Aigües, evidentment són noms de pobles que es deuen a l'aigua. Són els anomenats hidrotopònims i el mapa de Catalunya n'està ple. No podem dir que sigui l'element majoritari que dona nom als municipis catalans, però bé, sí que és un cas freqüent. Albert Turull, expert en toponímia de la Universitat de Lleida, quines fórmules adopten aquests noms?
7: Hi ha noms que són directament l'aigua. N'heu posat a la introducció alguns exemples, que és aigua més algun complement. No? És a dir, per exemple, tenim els típics aigua freda, no? Allà el cavall entre el Vallès i Osona, o aigua tèbia, el Conflent, o aigua viva, n'hi ha dos, el Gironès i el Matagaña, a la franja de Ponent. O després formes concretes d'aigua. Per exemple, són ben evidents, no sé, la població del Mollanès dita l'Estany, o la població de Cerdanya dita Riu, o la població del Tarragonès, que és la Riera, no? La Riera de Gaià. Per tant, l'aigua corrent o l'aigua estancada, tipus llac, estany, llacuna, doncs són freqüents.
6: I la gràcia és que, coneixent el nom del poble, fins i tot ens podem imaginar quina mena de recurs natural hi ha en aquella zona.
7: Sí, clar, per exemple, on hi ha aigua viva, doncs un lloc on l'aigua, pel lloc, per l'indret orogràfic per on passa, doncs va més de pressa, va més corrent, no? I on hi ha el lloc dit aigua freda, doncs perquè allà l'aigua devia tenir unes característiques especialment fredes, no? O al revés d'aigua freda, en aquest cas sense la paraula aigua, però és implícita, les poblacions, com a mínim quatre, dites Caldes, no? Caldes de Montbui, Caldes de Malavella, Caldes de Boí o Caldes d'Estrac, també dit en diminutiu Caldetes. Caldes és aigües, Caldes. Caldes, evidentment, vol dir calentes. I certament en tots aquests llocs no és gens casual. Hi ha manantials d'aigua que surt calenta, no? Realment calenta i tenen també, per tant, arran d'això, en alguns casos des de molt antic, des de l'època dels romans, i això ho apreciaven molt, doncs banys termals, etc.
6: Avui al Quatre Gotes, la distribució de les activitats humanes en relació a l'aigua i que observem que no sempre hi ha un equilibri. L'accés a una font o un cabal important ha estat i continua sent motiu de disputes i de tensions. De fet, han desaparegut pobles sencers engolits per embassaments. Avui ens hi referirem, però sobretot ho farem per conèixer infraestructures que en un moment determinat semblava que s'havien de desplegar i que al final no van prosperar i que van quedar en un calaix. En aquest episodi del Quatre Gotes mirarem força al sud del país.

0: Quatre gotes.
1: Comencem el camí cap a Amposta. Avui volem parlar del riu Ebre, però abans pararem a Vilaseca. Ho farem a la Facultat de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili per parlar d'organització del territori. Fem una cosa. Mentre no hi arribem, dibuixem amb quatre paraules el mapa de Catalunya.
2: Catalunya es divideix en dos àmbits de gestió de l'aigua. Si tracem una línia imaginària de nord a sud, la part occidental pertany a la conca de l'Ebre i la part oriental, tocant al Mediterrani, a les conques internes. Aquesta última unitat, on hi viu el 92% de la població, suposa el 40% del consum d'aigua del país. La conca de l'Ebre, molt menys poblada i que aglutina bona part de la producció agrària, concentra el 60% del consum. També és on hi ha més disponibilitat d'aigua. A les conques internes, la distribució dels consums és força equitatiu entre l'ús domèstic i el de les activitats econòmiques. No en totes les comarques es manté l'equilibri. Si al Barcelonès el 68% del consum és dels habitatges i les zones comunitàries, al Tarragonès el consum industrial i d'altres negocis supera el 76% de tota l'aigua consumida. I una dada més. Segons els registres de l'ACA, la meitat del recurs hídric dels municipis catalans prové dels seus recursos propis, rius, pous o mines.
1: Ens imaginem el mapa de Catalunya, el teniu al cap? Respon l'accés a l'aigua com està configurat el territori català? Les poblacions, les activitats econòmiques? Avui busquem resposta a aquestes preguntes amb el professor de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, l'Òscar Saladié. Òscar, benvingut.
3: Hola, gràcies.
1: Vivim en un país equilibrat en aquest sentit?
3: No, en el cas de Catalunya, com en altres qüestions, hi ha un important desequilibri pel que fa a l'aigua en relació a la concentració tant de població com d'activitats socioeconòmiques, que en definitiva són les que utilitzen l'aigua. I està clar que hi ha una part del territori on hi ha la màxima concentració de població, que és l'àrea metropolitana de Barcelona i la zona litoral, on hi ha també les principals activitats econòmiques que utilitzen l'aigua, i per contra aquesta zona és on hi ha menys recursos, tant perquè la pluja és relativament escassa, com tampoc hi ha els rius principals no van per aquesta zona, que serien les conques internes de Catalunya, i ja, òbviament, hi ha un determinat nombre d'aqüífers, però, repeteixo, la concentració de població i d'activitats econòmiques presenta un important desequilibri si comparem conques internes de Catalunya amb la part catalana de les conques de l'Ebre, de la conca de l'Ebre.
1: Si han buscat solucions, la humanitat ha buscat solucions, s'han plantejat infraestructures per cobrir aquestes demandes. Actualment, després de l'experiència que hem tingut amb la última sequera, caldrien molts retocs per acabar d'equilibrar aquest país?
3: Bé, tradicionalment la gent mos ficava, no?, a l'hora de ficar les seves activitats econòmiques i els assentaments, un lloc on hi hagués una mínima garantia de recursos naturals, i entre aquests un dels més importants, que és l'aigua. Però va arribar un moment que vam decidir que se prioritzaven altres qüestions, com pot ser el desenvolupament econòmic dels territoris, i que si després hi faltava alguna cosa, com podia ser aigua, ja es portaria o ja es solucionaria. Això és en part el que va passar aquí al camp de Tarragona quan l'arribada de la indústria química, l'arribada del turisme de masses i l'increment de la població, que ens vam trobar en un territori on la demanda era superior a l'oferta. I això es va solventar en aquells moments, a finals dels 80, començaments dels 90, en el mini trasbassament de l'Ebre. Per tant, davant d'aquests desequilibris, el que es pot fer és intentar solventar mitjançant l'aportació de nous recursos, que en part no em sembla malament, però per altra banda també el que hauríem de fer tant com a persones, ciutadans, com també a les diferents activitats socioeconòmiques que realitzem al territori, és de ser més eficients amb l'ús de qualsevol recurs, també amb l'aigua, és a dir, reduir el consum per tal d'obtenir el mateix producte o per tal d'oferir el mateix servei. El que hem vist és que, sobretot aquests darrers dos o tres anys, la reducció en la quantitat de pluja, l'augment en els consums, va fer que entréssim en segons quines zones en situacions d'alerta. Hem de fer un ús eficient de l'aigua, hem de reduir els consums. Per altra banda, ara el que està fent la Generalitat és mirar, que ja ho va quan l'anterior gran sequera, la del 2007, si no me'n recordo malament, no, que va començar a pensar en la instal·lació d'un major nombre de plantes desaladores de l'aigua marina, ara aquest tema ho està retornant, però clar, les plantes desaladores també tenen les seves qüestions ambientals. Per tant, repeteixo, la qüestió de l'aigua hauria de prendre's com una planificació de caràcter sistèmica que engloba el conjunt del territori, no focalitzant únicament en un determinat tipus d'activitat econòmica, sinó, com dèiem, una visió de tot, del conjunt, per tal de prendre decisions de on cal reduir, com obtenir més recurs per tal de satisfer les necessitats, com a mínim, les bàsiques de la població, però, per altra banda, sense comprometre la qualitat d'aquesta aigua, perquè una qüestió és que no tinguem aigua, i l'altra és que, fruit d'algun ús o diferents usos, l'aigua disponible tingui una qualitat que no la fa apta per beure, per regar, pel procés que sigui.
1: Perquè, clar, la distribució de les activitats econòmiques pot acabar influint en la qualitat de l'aigua.
3: Sí, qualsevol activitat, fins i tot les fisiològiques, generen aigües residuals. I aquestes aigües residuals, el primer que s'ha de fer és mirar de reduir aquesta generació, i que després aquesta que es genera sí o sí, que no hi podem fer res, què en fem? Com la gestionem? Una qüestió és que retorni no massa contaminada, i l'altra és quin aprofitament podem fer d'aquesta aigua residual que es filtra per tal de que tingui menys impacte ambiental. No? És el reaprofitament d'aquestes aigües, òbviament no per segons quins usos, que potser necessitarà aigua potable, però per altres usos que la qualitat no és tan important, no? Que sigui tan bona, se pot reaprofitar. Quan parlem d'economia circular, potser no parlem, no, la gent no pensa en l'aigua, però en l'aigua també. L'objectiu és utilitzar menys, en part perquè una part de les residuals se reincorpora al sistema. A més, és també el que s'ha de pensar, jo crec que més a gran escala, és en el reaprofitament o l'aprofitament directe de les aigües pluvials, no? Als pobles, a la majoria de les cases antigues, hi havia la cisterna on se reaprofitava aquesta aigua, no? Que era la teulada, i si no recordo malament, me sembla que era en els mesos que porten R, que es podria aprofitar, quan els mesos de l'any no porten R, després no pot entrar aigua a la cisterna. Doncs bé, instal·lacions que permetin l'aprofitament d'aigües pluvials. Això es pot fer més en edificis nous, però que aquests edificis nous, a més del reaprofitament de les aigües pluvials, també faci que una part de l'aigua no vagi directament a la claveguera, sinó que dintre del mateix edifici, sigui de residencial o sigui d'alguna activitat socioeconòmica, se reaprofiti per usos que permetin l'ús d'aquella aigua.
1: La distribució territorial, d'acord amb l'accés, aquests desequilibris que dèiem, també han provocat tensions en el territori justament per satisfer aquesta demanda.
3: Sí, per un costat se busca, quan transportes aigua d'un lloc a l'altre, i aquí els dos casos més clars que tenim són el del transvasament de l'Ebre a Camp de Tarragona i bona part del Baix Penedès, i l'altre que és més petit però que últimament també està molt tensionat, que és el del Siurana-Riudecanyes, fa que quan hi ha més demanda que oferta, doncs bé, algunes necessitats no queden cobertes, necessitats de caràcter humà, antròpic, però també del punt de vista dels ecosistemes, no? El riu Siurana, el seu tram més enllà de l'embassament, doncs el cabal d'aigua és mínim i per tant hi ha uns ecosistemes que es veuen afectats. Per tal de resoldre aquesta situació, repeteixo, les activitats econòmiques han de deixar de ser tan dependents de recursos que venen de relativament lluny o no massa a prop, per tal de que també a la zona, a la conca on se troba aquest recurs, se'n puguin veure beneficiats o com a mínim no es vegin perjudiciats tant activitats econòmiques com l'ecosistema natural. Ara, això porta una sèrie de negociacions per tal de buscar, entenc, lo mal menor, no? I que les repercussions negatives no afectin únicament a una de les parts. I per això estan els polítics, per intentar que les parts s'asseguin i discuteixin i arriben a un consens. En el cas del Camp de Tarragona del Baix Penedès, en relació al trasbassament de l'Ebre, ja no al mini trasbassament, penso que cada cop hauríem de ser menys dependents d'aquest trasbassament, no? Mitjançant recursos propis, mitjançant reaprofitaments i mitjançant l'eficiència, per tal de que aquesta aigua, que bueno, és que a la conca de l'Ebre l'aigua van sobrats. No, això no és cert, òbviament, potser en tenen més que el camp de Tarragona, però ja sabem que aquests últims anys hi ha hagut zones de les conques de l'Ebre del Parc Català de la Conca de l'Ebre, que també han tingut restriccions d'aigua, i ja sabem quina és la situació al tram final de l'Ebre, el delta de l'Ebre, la seva vulnerabilitat en relació a un cabal menor, menor arribada de sediments, i amb la subsidència dels sediments més la pujada del nivell del mar, doncs el seu enfonsament o que bueno, està en risc, com a mínim, el delta tal com el coneixem actualment. Per tant, el Camp de Tarragona i el Baix Penedès hem de mirar de reduir aquesta dependència de l'aigua que ens ve d'uns quants quilòmetres més al sud-oest de Catalunya.
1: Pot ser agosarat, però en aquesta mirada al futur arribarà un dia en què ens haguem de plantejar un decreixement? És a dir, que no podem seguir creixent demogràficament amb activitats econòmiques d'acord amb aquesta oferta d'aigua que estàvem comentant?
3: Bé, digui decreixement, digui reducció, però sí, hi haurà processos que potser no podran créixer més enllà del que estan creixent ara i, per tant, a l'hora de planificar, per això molt al començament parlava de la planificació territorial, que inclou no únicament la de caràcter ambiental, sinó també l'urbanística, la relacionada amb l'aigua, amb l'energia, el que vulguis, ha de tindre en compte totes aquestes variables. I a l'hora de decidir aquest territori cap a on ha d'anar, no únicament tindre en compte els beneficis de si s'instal·la una determinada activitat o si creix en població, sinó també en quins recursos comptem o d'on han de vindre els recursos per tal de satisfer les necessitats d'aquelles activitats socioeconòmiques i les necessitats de la població resident més la fluctuant, el que fluctua d'aquell territori. Això no vol dir que haguin d'estar aquí i no haguin de fer res, però abans de prendre decisions val la pena potser fer un pas enrere per tal de, amb una visió global del territori, a qui correspongui, que són els polítics, que gestionen el territori, però, òbviament, amb la participació de la resta d'agents que tenen competències o tenen interessos, no? Doncs també diguin la seua i que aquests polítics, amb el model de governança que consideren oportú, acabin prenent les decisions per tal de què? Per tal de que el model de desenvolupament del territori del qual són competents sigui més sostenible. I què vol dir el desenvolupament, o com ho entenc jo, desenvolupament? Desenvolupament ho entenc com a qualitat de vida. Els polítics, els gestors del territori, el que han de fer és garantir la qualitat de vida de les persones que resideixen al territori d'on ells són competents.
1: Òscar Saladí, aquesta crida que quede feta. Moltes gràcies per atendre'ns.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Quatre gotes.
1: L'Ebre és el gran riu de Catalunya. En bona part, el Camp de Tarragona en depèn amb el que es va anomenar el mini transvasament arran de la creació del Consorci d'Aigües de Tarragona.
2: El Consorci d'Aigües de Tarragona té una concessió de gairebé 95 hectòmetres cúbics d'aigua anuals de l'Ebre. Un riu que al seu pas per Tortosa té un cabal de mitjana superior als 8.000 hectòmetres cúbics cada any. El 2024 va distribuir més de 74 hectòmetres cúbics d'aigua a 69 ajuntaments consorciats i 27 indústries. El pes del consum dels pobles i ciutats va ser més gran que el de les activitats econòmiques. El repartiment és el següent. El 67% de l'aigua consumida va ser la que es va distribuir als ajuntaments, mentre que la indústria va representar el 33% dels consums.
1: L'aigua de l'Ebre es transporta en moltes poblacions del Camp de Tarragona per satisfer demandes industrials i també d'ús de boca de municipis on no està bé garantida. Nosaltres fem el camí contrari avui. Anem cap a Amposta perquè ja es compleixen 25 anys des que la Plataforma en Defensa de l'Ebre va néixer per dir no al transvasament. Hem quedat amb la seva portaveu. Les tensions per aquesta aigua continuen existint? Es viuen com una amenaça les noves captacions? Va, arrenquem. Ja ens espera la Matilde Font, que és la portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, però per anar fent una mica de context, preguntem-li a un dels artistes que s'ha significat en favor d'aquesta lluita. És el Josep Bordés, de Papet i Marieta. Li envio un missatge. Josep, estem baixant cap a Amposta. Ens pots fer 5 cèntims del que ha estat aquesta lluita? Tu que l'has viscut des de dins, com explicaries aquest moviment social?
4: És un moviment que naix, diguem, d'esta idea ecologista, però que al final s'ha acabat convertint en una senya d'identitat de tot el poble ebrenc, en el sentit de que ha sigut un moviment que ha unit i uneix totes les persones de les Terres de l'Ebre, i a més crec que és un moviment molt transversal en el sentit de que no depèn de cap ideologia política, o sigui, és un moviment que aglutina tot tipus de sensibilitats polítiques, socials i personals, i crec que ha sigut, de fet, un gran element integrador entre tota la gent de les Terres de l'Ebre. I, malauradament, ha anat tenint diversos episodis, així com han aparegut noves amenaces. S'han anat guanyant batalles, però de tant en tant surt alguna amenaça, doncs, perquè algun govern de torn torna a amenaçar que voldrà agafar aigua de l'Ebre. I, malauradament, penso que aquest moviment està pronosticat i predit perquè dure molts anys, i dura molts anys encara la Plataforma en Defensa de l'Ebre, conjuntament amb la ciutadania, haurà de fer accions i haurem de continuar lluitant perquè tothom sap que l'aigua cada vegada és un bé més preuat i serà un cavall de batalla, malauradament i paradoxalment, durant molts anys.

0: Enguany es compleixen 25 anys des de l'aparició de la plataforma en defensa de l'Ebre. Va ser als anys 2000, arran del pla hidrològic que preveia el transvasament de l'Ebre cap al nord, cap al sud, i ara se'n compleixen, com dèiem, 25 anys. Per això hem volgut venir a Amposta per parlar amb la portaveu de la plataforma, Matilde Font. Benvinguda al programa.
1: Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
0: Dèiem, aquesta lluita 25 anys enrere és una lluita de passat o també de present?
1: Encara és vigent, perquè el problema dels transvasaments de l'Ebre i de cada vegada més de tracció de l'aigua del riu per fer regadius, per fer noves urbanitzacions, per fer més grans segons quines ciutats i això, això encara no ha passat, això encara ho tenim damunt de la taula i els sediments encara continuen sense arribar al delta, que és el que en definitiva acaba patint més tota aquesta política hidrològica que té el govern espanyol. Per tant, és vigent.
0: Clar, a menys cabal de l'Ebre, menys sediments que, en definitiva, van a parar a la desembocadura i, per tant, a consolidar aquest delta.
1: Bueno, a menys cabal, menys possibilitat que els sediments que se van arreplegant en tota la zona, en tota la conca de l'Ebre, arriben fins al delta de l'Ebre. Però no és només cabal que necessitem líquid, cabal d'aigua, que evidentment se necessita, sinó que també necessitem que tots els sediments que estan retinguts en totes les infraestructures i en tots els embassaments que n'hi ha en tota la conca de l'Ebre, que són quasi 200, no? Que aquests sediments arriben aportats per la força de l'aigua del riu fins al delta. En definitiva, el que necessitem per mantindre el delta és que tota la dinàmica fluvial normal que teníem en tots els milers d'anys passats continuï endavant. I això vol dir que tots els sediments retinguts arriben també fins al delta arrastrats per l'aigua del riu.
0: Ens deies, la inquietud o la lluita per l'Ebre es manté viva, però el cert és que ara mateix no se'n parla de transvasament.
1: De transvasaments com en aquella època de l'any 2000, no. O sigui, el transvasament ara és una paraula prohibida, fins i tot dins dels nous plans hidrològics que trau la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Ara se diu de tres maneres, se diu transferències, se diu venda d'aigua, se diu de tres maneres, però en definitiva el que és el concepte de transvasament continua damunt de la taula. I com continua? Doncs de tres maneres molt més civilines, com per exemple són els canals de regadiu, que nosaltres considerem que s'hauria de fer una moratòria i que no s'haurien de tirar endavant, no? No s'haurien de posar en marxa. I, en definitiva, quan tindran tots aquests canals en marxa, que tindran un volum d'aigua important concedit, passarà que no n'hi hauran regants suficients com per utilitzar-los i llavors tindran uns sobrants, entre cometes, d'aigua que d'alguna manera, per fer rendibles aquests canals, els hauran de vendre. A qui els vendran? Als postors. Qui seran els postors? Segurament les urbanitzacions, les grans ciutats, que necessitaran aigua per problemes de sequera, pel canvi climàtic i tota la problemàtica que tenim, i llavors acabaran venent l'aigua per mig d'aquests canals i per aquestes concessions de regadius a totes aquestes urbanitzacions i totes aquestes àrees metropolitanes.
0: Del que sí que se'n parla a Catalunya és de la interconnexió de xarxes de les conques que conformen el país. Vostès, en relació a aquest projecte, com s'hi posicionen?
1: Nosaltres, evidentment, estem en contra de qualsevol interconnexió de xarxa entre conques, siga dins de Catalunya, siga fora de Catalunya, perquè en definitiva una interconnexió és un transvasament i sempre han dit transvasaments no. Per què? Perquè pensem que cada riu té la seva pròpia conca i cada riu ha de funcionar autònomament, perquè un riu no és només un lloc que porta aigua, sinó que també té tota una funció mediambiental i tota una biodiversitat al voltant que han de mantindre. I la interconnexió entre el CAT i el Ter Llobregat, que és el que d'alguna manera pretén la Generalitat de Catalunya i ho pretén per mig de la desaladora del Foix, que diuen ara que abans era la de Cunit-Cubelles, és la mateixa, nosaltres estem totalment en contra, perquè aquesta és just la baula que necessiten per poder fer aquesta interconnexió d'una manera ràpida i fàcil.
0: en qualsevol cas es desmarquen, podríem dir, de la idea tradicional del transvasament, perquè diuen que és una connexió que s'ha d'entendre en els dos sentits i que pot equilibrar els dos costats de la balança en cas d'una situació d'emergència.
1: Sí, però això és un discurs que és molt, molt enganyós, perquè tots sabem que interconnectar la xarxa de l'Ebre en el Ter Llobregat, això suposa que sempre se traurà aigua de l'Ebre, perquè en definitiva, de moment, mentre no canvien les coses, és el riu més capdalós que tenim. És molt difícil, per no dir de moment impossible o improbable, que aquí al sud necessitem aigua del Ter Llobregat que mos la porten cap aquí. Si no és que se'ls hi trenca la canonada als del CAT i a Tarragona i a l'àrea metropolitana de Tarragona no tenen aigua i llavors es l'han de portar del Ter Llobregat. Però llevat d'aquesta circumstància, i en aquesta circumstància, com seria una cosa molt temporal, suposem que podrien estirar dels pous de l'àrea del Camp de Tarragona, que es tenen en bon estat després de tots aquests anys de transvasament del riu Ebre cap allà per mig del CAT.
0: Perquè el pla de futur per al Delta i el riu Ebre, quin hauria de ser en aquest context de canvi climàtic, de pujada del nivell del mar, d'aquest entorn natural cada vegada més fràgil i que ho veiem, per exemple, després de les tempestes?
1: Mira, quan va haver el Glòria, el Ministeri, com va ser tan evident que el Delta patís i que el Delta està en molt mal estat, el Ministeri va dir que en un any, bueno, que a final d'aquell any, no, tindríem damunt de la taula un pla de protecció del Delta de l'Ebre. A aquestes altures encara no el tenim, aquest pla. I aquestes són les mesures que sempre acaben fent, que és no res. Ara diuen que estan fent baixar sediments, estan estudiant-ho, que tot això s'ha de fer, eh? Que estan estudiant-ho a veure com, però ja portem molts anys de retras i el que haurien de fer és, en lloc d'invertir tants diners en nous regadius cada vegada que trauen un pla hidrològic, haurien d'invertir més diners en com baixar aquests sediments i com mobilitzar-los i fer-los arribar fins al delta i no pensar tant en regadius, regadius i més regadius. En definitiva, en l'últim pla hidrològic n'hi havia 2.000 milions damunt de la taula per a nous regadius, que se diu Pronte, i no arriba a 20 milions per a la defensa del delta de l'Ebre. Trobem que entre 2.000 i no arriba a 20, la diferència és molta. I aquí és on queda clar quina és la importància per a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre que té el Delta i per al Ministeri, que en definitiva és el que està per damunt de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.
0: Matilde Font, portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, gràcies avui per fer-nos d'anfitriona aquí a Amposta i per haver participat al programa.
1: Moltes gràcies a vosaltres per la vostra atenció i per tindre present el riu i el Delta.
2: Estàs escoltant el Quatre Gotes. Una mirada al futur de l'aigua.
0: Ens queda clar que el moviment en defensa de l'Ebre es manté alerta a nous moviments i el missatge que ens transmeten per enviar cap al nord és que el Camp de Tarragona hauria de començar a dependre menys de l'aigua de l'Ebre, optant per altres recursos propis o per la regeneració, per exemple. Si ens seguiu acompanyant en aquest camí, veurem que sí i que no. És a dir, hi ha projectes en els dos sentits, perquè mentre alguns dels grans consumidors preveuen disminuir força la demanda, hi ha un grapat de poblacions, petites, també activitats econòmiques, que volen afegir-se a la xarxa del Consorci d'Aigües de Tarragona i ens han explicat per què. Abans, però, us dèiem inicialment que parlaríem també d'infraestructures que havien de ser una realitat, però que es van quedar tan sols en un projecte. N'hem parlat amb el periodista Òscar Palau, coautor del llibre La Catalunya Emergida, que recull tot allò que va quedar sota els pantans catalans. L'hem cridat, com dèiem, per fer un exercici diferent, és a dir, al contrari, que ens expliqui aquells projectes fallits que han anat trobant en el recorregut que ells han fet per treballar la seva publicació. El punt de partida diu que l'hem de situar a Reus.
3: El primer projecte de pantà que hi ha a Catalunya neix de l'Ajuntament de Reus, que Reus doncs, és conscient fins al segle XIX que té un dèficit d'aigua, que no pot abastir la població amb aigua de boca i que necessita doncs, emmagatzemar-ne. Llavors aquí encarrega doncs, a tres enginyers, entre els quals, per cert, doncs, hi ha un expresident de la Generalitat, Francesc Macià, molt abans, òbviament, que ho fos, doncs desencarregueu un estudi per dir bueno, com podem resoldre aquest problema que teníem amb l'aigua, doncs, a Reus, que de fet també el pantà de Riudecanyes cada dia que també neix per, no només per aigua de Reus, sinó també per pel rec de tot el que és el Camp de Tarragona. I ells són els primers a dissenyar a indicar alguns pantans, com el pantà de Riudecanyes, per exemple, que és el primer, doncs, que es comença a construir a Catalunya, no el primer que s'acaba. I després en assenyalen més en aquest primer pla, diguéssim, que ells hi tenen al cap, que són un pantà que és el de Foix, que també s'acabarà fent, però per exemple també un pantà al Francolí, que aquest no s'ha acabat fent mai a la vida.
0: I aquí és on volíem arribar. El Francolí havia de tenir un embassament al llarg del seu curs.
3: Des del primer pla de pantans que s'aprova a Espanya, a l'estat espanyol, el 1902, hi figura, i va figurar, diguéssim, d'una manera o altra, en diferents ubicacions a la vall del Francolí. Inicialment eren més properes, diguéssim, a Picamoixons, després a la presa es va traslladar més abans d'entrar a la riba, després fins i tot va anar a una presa a la vall de Montblanc, va tornar a la riba. Aquests projectes van estar sobre la taula gairebé en tots els règims polítics del segle XX, amb la Mancomunitat, amb Primo de Rivera, amb la República, amb Franco, i no s'acabaria fent mai.
0: I per què es va descartar?
3: Es van prioritzar altres alternatives perquè el pantà del Francolí en aquest cas era per abastir Tarragona, i en aquell moment es va decidir apostar pel que avui, diguéssim, abasteix l'aigua, l'àrea de Tarragona, que és l'aigua de l'Ebre.
0: L'Òscar Palau, però, també ens apunta que el fet que el pantà de Vilaver a la Conca de Barberà no prosperés va tenir conseqüències.
3: Que els pantans durant molts anys van ser una llosa per molts territoris. En alguns casos aquesta llosa es va acabar, una espasa de Damocles, diguéssim, que es va acabar, doncs, una guillotina que va acabar caient, però en altres casos, com un cas molt, diguéssim, molt clar, és el de Vilaverd, que Vilaverd, doncs, era un poble afectat de ple per aquest pantà del Francolí que va existir sobre el projecte, sobre el paper, durant molts anys, i durant aquests anys molta gent no s'hi va fer res en el seu poble, de cap obra, perquè tots estaven, doncs, ja, diguéssim, resignats a marxar del poble, i resulta que, doncs, que quan es va, doncs, descartar el projecte d'un pantà al Francolí, i va arribar la democràcia, el poble caia a trossos perquè ningú s'havia fet obres a casa durant molts anys. I doncs això, mira, és una perspectiva també curiosa, però que també que remarca aquesta angoixa que durant molts anys molta gent va patir per si, doncs, casa seva quedava afectada pels pantans catalans, que en aquest cas va ser un dels pocs casos, diria jo, que no va tirar endavant.
0: Finalment, com deia, Tarragona opta per l'aigua de l'Ebre. Podríem dir que el gran transvasament de l'Ebre no va arribar a produir-se, però sí que aquesta aportació cap al Camp de Tarragona es coneix com el mini-transvasament. I això ens connecta amb un altre embassament, que sí que existeix, però potser no de la manera ni amb els resultats esperats.
3: Es construeix l'embassament del Gaià, que el fa Repsol per abastir, diguéssim, la indústria petroquímica, però que ja està pensat, està sobredimensionat, està molt sobredimensionat sobre el que necessitava, perquè ja es va fer pensant que seria un primer pas, un primer dipòsit, doncs, perquè l'aigua de l'Ebre arribés o fes una primera parada en el seu camí cap a Barcelona. Queda molt sobredimensionat perquè un riu com el Gaià no baixa gaire ple normalment, i llavors queda una estructura molt més ampla del que es necessita, i de fet avui en dia hi ha projectes que fins i tot aposten perquè la presa, doncs, es desmantelli o fins i tot, diguéssim, es rebaixi uns quants metres, perquè no, ara avui només hi ha necessitat una mica pels regants del voltant del Tarragonès, però no gaire més enllà.
0: Si bé al Quatre Gotes tenim voluntat de projectar les reflexions a futur, mantindrem encara la mirada al passat, perquè el context històric ens pot anar bé per saber on som i d'on venim. I és que no som els primers que hem de fer front a cicles de sequera. Tot indica que seran més freqüents, i també és cert que ara estem més preparats. Aplaudim les innovacions tecnològiques, però aquí al Quatre Gotes no volem menystenir tampoc els coneixements que han passat de generació en generació. I que qui sap si algunes solucions de segles enrere ens podrien arribar a ser útils d'aquí a uns anys. En el pròxim capítol revisitarem el que hem anomenat els temps de misèria.
2: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la...

Molt bon dia, amigues i amics, aquí Ràdio Molins de Rei, 91.2 de la freqüència modulada. Aquí, com cada matí, comencem un nou programa de La Tenora, programa que dediquem a la sardana i a la música per a cobla. Els el presenta aquest programa Pere Païssa, i avui comencem a escoltar unes sardanes dedicades a Santa Perpètua de la Mogoda. La primera es diu Espurnes Perpètues i és del compositor Jordi Molina, i després una sardana molt antiga, la sardana del Ram, és de l'any 1961, és del mestre Agustí Borgunyó, i les dues ens són interpretades per la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.

Avui hem començat escoltant unes sardanes dedicades a Santa Perpètua de la Mogoda. La primera es deia Espurnes Perpètues des del jove compositor Jordi Molina i després la Sardana del Ram, una sardana feta l'any 1961 per Agustí Borgunyó. I les dues ens han sigut interpretades per la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Bé, i ara continuem amb sardanes dedicades a Santa Perpètua i una força coneguda i apreciada per tots nosaltres, Pa amb tomàquet de Víctor Cordero, i després Cercant la nostra història, una sardana també de Jordi Molina.

Acabem d'escoltar la Cobla Sant Jordi, que ens ha ofert la sardana Pa amb tomàquet de Víctor Cordero i després Cercant la nostra història de Jordi Molina. Bé, i ara escoltarem una altra sardana dedicada a Santa Perpètua de la Moguda. És del mestre Tomàs Gil i Membrado i es diu 40 aplecs. I també ens serà interpretada per la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona.

La Copla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, ens acaba d'interpretar la sardana de Tomàs Gil i Membrado, 40 aplecs. Sardana dedicada a Santa Perpètua de la Mogoda. Bé, i ara farem un petit descans, una mica de ballaruga, i després continuarem amb sardanes dedicades a Sant Celoni. I la primera que escoltarem es diu Roser, és del mestre Joan Manuel Margalef, i després Sardanistes Salonins, d'Agustí Cuí i Grau. I aquestes sardanes ens seran interpretades ara per la Copla, la principal del Llobregat.

La Cobla, la principal de Llobregat, ens acaba d'oferir dues sardanes. Una, la primera, es deia Roser, del compositor Joan Manel Margalef, i després Sardanistes Salonins, del mestre Agustí Cuí i Grau. Bé, i continuem encara amb unes quantes sardanes més dedicades a Sant Celoni. I ara escoltem Sant Celoni sota el Montseny, d'Emili Joanals, i després Aires del Baix Montseny, de Lluís Duran, també amb la Cobla, la principal del Llobregat.

Acabem d'escoltar la còpola, la principal de Llobregat, que ens ha ofert Sant Celoni, sota el Montseny, d'Emili Joanals, i després Aires del Baix Montseny, de Lluís Duran. Bé, i ara dues sardanes més dedicades a aquesta població de Sant Celoni. D'aquesta manera ja anirem acabant. La primera es diu 20 anys de gels, de Tomàs Gil i Membrado, i després Aplec de Sant Celoni, sardana que es va estrenar l'any 1978, i és una bonica, com totes les sardanes que va fer Francesc Mas i Ros. Escoltem-les amb la cobla, la principal del Llobregat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'una dona al districte de Sant Martí de Barcelona, un cas que s'investiga com un possible crim masclista. La víctima va ser localitzada, ferida de gravetat, en un pis del carrer Abrade i va morir poc després mentre la investigació continua oberta per tal d'esclarir les circumstàncies dels fets. I en clau política, el govern espanyol ha concedit l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys i mig a 2 anys, evitant així el seu ingrés a presó. Es mantenen, però, els 13 anys d'inhabilitació i la multa de 36.000 euros imposats per la condemna per prevaricació i falsedat documental en les contractacions irregulars a la Institució de les Lletres Catalanes. I el Departament d'Educació ha signat un acord amb patronals i sindicats de l'escola concertada per millorar les condicions laborals del professorat entre aquest 2026 i el 2031 amb una inversió de 118 milions d'euros. El pacte preveu reduir progressivament les hores lectives, avançar la cobertura de les baixes al setè dia i millorar també les retribucions dels càrrecs de responsabilitat amb l'objectiu d'apropar les condicions dels docents de la concertada a les de la pública. I, de fet, pel que fa a aquesta darrera, el govern ha aprovat un nou complement salarial per al personal docent, que serà de 50 euros mensuals aquest 2026 i augmentarà progressivament fins als 170 mensuals al 2029, tal com es va pactar el mes de maig. També ha ampliat el complement per més dedicació lectiva a diverses especialitats amb manca de professorat i ha reconegut també les dinamitzadores d'educació inclusiva com a assessores tècniques docents. I pel que fa a la mobilitat, a hores d'ara, retencions i cues a la B10 en sentit nus de Llobregat, també a la C32 entre Sant Boi de Llobregat i Gavà, i també a l'AP7 entre Barberà del Vallès i Cerdanyola i també a la C25 a l'altura de Santa Maria d'Oló, on la retirada d'un vehicle manté en aquest cas un carril tallat en direcció Girona. I Protecció Civil ha activat el pla Infocan davant un nou episodi de calor que incrementa el risc d'incendi forestal amb la previsió que el dissabte s'assoleixi el nivell màxim de perill. I els agents rurals activaran els nivells 3 i 4 del Pla Alfa en nombrosos municipis, mentre es mantenen també les restriccions d'accés a diversos espais naturals. A més, el Procicat també està en alerta per la previsió de calor extrema amb temperatures que podran superar avui els 40 graus a Ponent i també al Prepirineu. I el Festival Internacional de Música de Cambrils ha donat el tret de sortida a la seva 51a edició amb un concert gratuït de la pianista suïssa La Diva i de Barcelona Big Blues Band. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia del Passeig Pi Margall número 11.

0: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se m'ha anat la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Linterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya. Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral, per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.òmnium.cat.
3: Aquest programa és una remissió d'aquesta temporada.

Gràcies. Novament, les ones de ràdio Molins de Rei em permeten retrobar-me un cop més amb tots vosaltres, benvolguts i mai prou ben ponderats oïdors d'aquesta emissora, per tal de passar junts aquests minuts que dura el nostre espai de les restes de sèrie, que en l'edició d'avui està dedicat a gaudir de peces musicals relacionades amb el color blau, que, com tothom sap, és un color que es troba entre el violat i el cian a l'espectre de la llum visible, considerat un color fred oposat al taronja. I he llegit que en moltes llengües usen la mateixa paraula per referir-se al blau i al verd, ja que les consideren tonalitats del mateix color. I dit això, comencem recordant un programa mític de la televisió, Operación Triunfo, que en la primera edició de l'any 2001 va tenir com a guanyadora la Rosa López, tot i que també van destacar els cantants David Bisbal, David Bustamante, Chenoa, Manu Tenorio, Núria Fergó i Gisela, entre d'altres. Doncs bé, uns anys més tard, concretament el 2016, es van trobar de nou per enregistrar un disc doble, titulat O.T. El Reencuentro, d'entre les peces del qual podem escoltar tot seguit el tema Azul, a càrrec de l'abans esmentat David Bustamante, que pel que sembla, amb el pas del temps ha perdut, artísticament parlant, el nom de pila, per dir-se simplement Bustamante.

Dintre del repertori de cançons infantils, hi ha una que a casa nostra va popularitzar el malaguanyat Xesco Boix, que té una clara relació amb el tema del nostre espai d'avui. M'estic referint, de ben segur que ho heu endevinat, al Gripau Blau, una adaptació a la nostra llengua del tema I'm in love with a big blue frog, que aquí podríem dir potser estic enamorat d'una gran granota blava, del conegut grup nord-americà de música folk Peter, Paul and Mary. I tot i que les granotes i els gripaus no són pas la mateixa bèstia, ja que, entre altres coses, la pell del gripau, especialment a l'esquena, pot tenir substàncies de defenses per a l'animal, mentre que les granotes solen tenir la pell llissa, crec que us vindrà de gust escoltar ara aquesta animada cançó, interpretada, en aquest cas, pel grup Ara va de bo, fundat l'any 1971, entre d'altres per l'abans esmentat Xesco Boix.

Dintre del color blau poden distingir-se tonalitats diverses, com ara el blau cel, el blau marí, l'atzur, l'anyil, el cobalt, el cian, el blau elèctric, el blau de Prússia, l'indi o el ceruli. I si bé, com us he dit abans, hi ha llengües que usen la mateixa paraula per referir-se al blau i al verd, ja que les consideren tonalitats del mateix color, es veu que en rus es consideren colors separats el blau fosc i el blau clar. I també he llegit que hi ha enquestes als Estats Units i a Europa que mostren que el blau és el color més associat amb l'harmonia, la fidelitat, la confiança, la distància, l'infinit, la imaginació, el fred i, de vegades, amb la tristesa. I ara és l'Elvis Presley qui s'afegeix al nostre espai per interpretar-nos l'animat rock and roll Blue Suede Shoes, és a dir, sabates de camusa blaves, que l'home va enregistrar

Si hi ha una sèrie de televisió recordada a tot Espanya i que, pel que sembla, també ha estat reposada a la programació amb una certa reiteració, és Verano Azul. Aquesta sèrie, que va ser produïda el 1981 i dirigida per Antonio Mercero i que consta de 19 episodis d'aproximadament una hora de durada cadascun, va ser rodada durant 16 mesos entre finals d'agost de 1979 i desembre de 1980 a la localitat malaguenya de Nerja. La seva emissió original va tenir lloc a la primera cadena de radiotelevisió espanyola entre l'1 d'octubre de 1981 i el 14 de febrer de 1982 a la tarda dels diumenges. Ara us proposo escoltar el tema musical principal d'aquesta sèrie, obra del compositor basc Carmelo Bernaola.

Tinc entès que en les enquestes d'opinió pública dels Estats Units i d'Europa, de les que us he parlat fa un moment, el blau és el color més popular, triat per gairebé la meitat d'homes i dones com el seu color preferit. I no sols això, es veu que les mateixes enquestes també van mostrar que el blau era el color més associat amb la masculinitat, just per davant del negre. I també era el color més associat amb la intel·ligència, el coneixement, la calma i la concentració. Seguidament, el grup Jarabe de Palo ens interpreta del seu àlbum De Vuelta y Vuelta, de l'any 2001, la cançó titulada Cara de Azul.

En català, un blau és una equimosi, és a dir, una marca blava o violàcia sota la pell deguda a una petita hemorràgia interna produïda per un cop. Al País Valencià, un blaver o blavero és un partidari del secessionisme lingüístic entre les variants dialectals del Principat de Catalunya i les variants valencianes de la llengua catalana. En els països de parla anglesa, l'expressió blues s'usa per a descriure tristesa o melangia. A Austràlia vol dir una brega o discussió. A Alemanya, anar blau vol dir anar begut. Seguidament, us proposo escoltar el brasiler Roberto Carlos, que ens interpreta la seva coneguda cançó El gato que está triste y azul, versió en espanyol del tema Un gato nel blue.

0: Esteu escoltant restes de sèrie de José Lluís Revenga.
1: Més coses sobre alguns significats d'expressions referides al color blau. A França, le bleu és la selecció francesa de futbol, o els formatges blaus. A Rússia, i en el llenguatge argot, significa ser homosexual. El blau és el color dels barrufets. Als diagrames mèdics, el blau s'utilitza per a representar les venes que transporten sang sense oxigen de tornada al cor. L'azzurro, el blau cel, és el color nacional d'Itàlia. I el gegant blau, Big Blue, és un mal nom de la companyia IBM. I ara toca escoltar el grup osonenc Oques Grasses, que ens interpreta la cançó Finals Blaus, inclosa en el seu disc de l'any 2014, Digue'n-hi com vulguis.

No sé pas si sabíeu que en la cultura anglosaxona un llibre blau és qualsevol obra de referència, com un diccionari. D'altra banda, i en general, el blau s'associa als nois i el rosa a les noies. El peix blau engloba espècies com la tonyina o la sardina. I més coses blaves, com ara un príncep blau, el banc blau del Parlament, les platges amb banderes blaves, les zones blaves d'aparcament o la malaltia de la llengua blava. A continuació us proposo escoltar el cantant porto-riqueny Luis Miguel Gallego Basteri, artísticament conegut simplement com Luis Miguel, que ens interpreta La chica del bikini azul, un dels temes del seu àlbum Palabra de Honor de l'any 1984.

El blau és el color dels uniformes de policia a molts països. Com a curiositat, he llegit que la policia de la República Popular de la Xina va canviar els seus uniformes de verd a blau a la fi del 1990 per posar èmfasi en el seu paper civil. Ah, i també el blau és el color de l'uniforme de moltes forces aèries. Els cascos blaus són les tropes militars que depenen de l'ONU. I també es va utilitzar el color blau a la màscara funerària del Tutankamon, que, com sabeu, va viure des del 1342 al 1325 abans de Crist. Us proposo ara gaudir de la música del grup La Oreja de Van Gogh, que, si abans hem escoltat La Chica del Bikini Azul, ells ens parlen ara de La Chica del Gorro Azul, un tema enregistrat l'any 2000 i inclòs en el seu disc El viaje de Copperpot.

Com sabeu, els que heu estudiat anglès, i els que no ho heu fet també, del mot blau, en la llengua d'en Shakespeare, en diuen blue, paraula aquesta que, igualment en la mateixa llengua, pot significar trist, melanconiós, deprimit, i també, en determinats contextos, pornogràfic, pujat de to, verd, en els acudits, o picant. L'aspecte musical va ser tot un èxit l'any 1971, la cançó Mami Blue, obra del compositor francès Hubert Giraud, que la va escriure, curiosament, durant un embotellament de trànsit a París amb lletra en francès. Si bé la versió de més ressò internacional va ser la que va enregistrar el grup espanyol Pop Tops, amb una lletra en anglès, obra del cantant d'aquest grup, Phil Trim. Seguidament, i interpretada per l'esmentada banda, podem escoltar la dita versió anglesa d'aquest tema, que és, de fet, un recordatori de la importància de les relacions familiars i de com les decisions de la joventut poden tenir un impacte durador a la vida d'una persona.

Més curiositats sobre el color blau. La frase de sang blava equival a de família aristocràtica, ja que una pell blanquinosa i sense pèls permet de distingir les venes blaves. Una flor blava és un dels emblemes del romanticisme. El blau, d'altra banda, és el color de la puresa i, per tant, el de Maria, mare de Jesús, i ha inspirat la bandera de la Unió Europea. En política, de clau espanyola o francesa, si més no, normalment representa l'opció conservadora. I, tornant al món musical, qui no recorda aquella deliciosa cançó infantil de la muñeca vestida de azul, que es va encostipar i havia de prendre xarop amb una forquilla? Ara la podem escoltar interpretada per Cleo i Coquín, integrants de la coneguda família Telerín.

llegit que els celtes i els alemanys es tenyien la cara de blau per espantar els seus enemics. Els romans, per la seva banda, van fer un ús extensiu del pigment blau egipci, com ho demostren, en part, els frescos de Pompeia. El blau va ser molt utilitzat en la decoració de les esglésies de l'Imperi Romà d'Orient i en determinades èpoques de l'Espanya morisca i altres parts del món islàmic, el blau era el color que portaven cristians i jueus, perquè només els musulmans podien vestir de blanc i verd. Ara us proposo escoltar el tema Senyora Azul, enregistrat l'any 1974 pel quartet format per Cánovas, Rodrigo, Adolfo i Guzmán. Una cançó que, segons alguns que es veu que hi entenen, és una obra mestra del pop espanyol, que ningú no va saber entendre. Veiem si vosaltres en traieu l'entrenat.

Com tothom sap, el blau l'amor s'hi escau. El blau i el verd a l'ombra perd. El peix blau al vell no plau. Les noies de Berga, quan van de sarau, les faldilles verdes i el davantal blau. Si res li escau, posa-li blau. Ull blau i cella rosa fan galant la mossa. I, en espanyol, azul turquí no és azul bueno para mí. El que quiera azul celeste, que le cueste. Las morenas de azul llenas. Mujer que espera el príncipe azul, viste a los santos de tul. El cielo es azul, aunque las nubes lo oculten o los ciegos no lo vean. I clourem ja el programa d'avui, com no podia pas ser d'una altra manera, escoltant, a càrrec de la Johann Strauss Orchestra, el vals més popular de tots els valsos que es fan i es desfan, compost per Johann Sebastian Jr. el 1867, amb el que m'acomiado, aprofitant la benentesa per convocar-vos ja des d'ara per al proper programa a les ones de Ràdio Molins de Rei, que dedicarem a escoltar algunes peces musicals relacionades amb el pronom qui, tot desitjant-vos, mentrestant i com sempre, que sigueu feliços i mengeu anissos.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'una dona al districte de Sant Martí de Barcelona després que s'hagi entregat en una comissaria de la capital. La víctima va ser localitzada, ferida de gravetat, en un pis del carrer Andrade i va morir hores després, mentre la investigació continua oberta per esclarir les causes dels fets. Amb aquesta ja són 4 les víctimes de violència masclista durant aquest 2026 a Catalunya. I en clau política, el govern espanyol ha concedit l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys i mig a 2 anys, evitant així el seu ingrés a presó. Es mantenen, però, els 13 anys d'inhabilitació i també la multa de 36.000 euros imposats per la condemna per prevaricació i falsedat documental en les contractacions irregulars a la Institució de les Lletres Catalanes. I el Departament d'Educació ha signat un acord amb patronals i sindicats de l'escola concertada per millorar les condicions laborals dels professorat entre el 2026 i el 2031 amb una inversió de 118 milions d'euros. El pacte preveu reduir progressivament les hores lectives, avançar també la cobertura de les baixes al 7è dia i millorar les retribucions dels càrrecs de responsabilitat amb l'objectiu d'apropar les condicions dels docents de la concertada als de la pública. I a banda, pel que fa a aquesta darrera, el govern ha aprovat també un nou complement salarial per al personal docent de la pública, que serà de 50 euros mensuals aquest 2026 i augmentarà progressivament fins als 170 euros mensuals al 2029, tal com ja es va pactar al mes de maig. També ha ampliat, volíem dir, complement per més dedicació lectiva a diverses especialitats amb manca de professorat i ha reconegut també les dinamitzadores d'educació inclusiva com assessores tècniques docents. I pel que fa a la mobilitat, de moment situació tranquil·la, amb retencions a les rondes de Barcelona, la C32 i a la 2 a Cornellà de Llobregat, també a l'AP7 a Barberà de Vallès i finalment a la C58 a Barcelona. I a banda, Protecció Civil manté activat el pla Infocat davant un nou episodi de calor que incrementa el risc d'incendi forestal amb previsió que el dissabte s'assoleixi el nivell màxim de perill. Els agents rurals activaran el nivell 3 i 4 del pla Alfa en nombrosos municipis mentre es mantenen les restriccions també d'accés a diversos espais naturals. A més, el PROSICAT també està en alerta per la previsió també de calor extrema amb temperatures que podrien superar els 40 graus a Ponent i també al Prepirineu. I el Festival Internacional de Música de Cambrils ha donat el tret de sortida a la seva 51a edició amb un concert gratuït de la pianista suïssa La Diva i també de Barcelona Big Blues Band. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obert per vacances. Busted flat in Ben Rouge, waiting for a train.

0: Entre el blues i el country, aquest tema Me and Bobby McGee, ha composat l'any 69, ni més ni menys que per Kris Kristofferson i Fred Foster, va ser enregistrat per primera vegada l'any 70. L'interpretava, el cantava Roger Miller, i és que Bobby McGee, es pot referir a l'escurçament del nom de Robert o Barbara, per tant es pot referir a noi o a noia, també quedava bé en veu masculina. Però no va ser la versió de Roger Miller la que va patar més. La més famosa, la que ens ha quedat per sempre, va ser quan la Janis Joplin li va posar les seves cordes vocals i la va incloure dins de l'àlbum pòstum Pearl. Això passava l'any 71 i es convertia d'aquesta manera, tot i que Janis Joplin ja no ho veuria perquè ja havia mort, es convertiria en l'únic número 1 d'aquesta apreciada cantant nord-americana. Una cançó, una road song, una cançó de carretera, descriu les aventures de viatge per carretera, després per tren, d'una parella. No sabem si estan enamorats o no, i suposo que sí, perquè li sap com a greu a la Janis Joplin haver perdut el Bobby McGee. Diu que canviaria qualsevol cosa del seu futur només per tornar a estar amb ell. Les mil històries que els hi passen a la carretera, algunes de bones i algunes de dolentes. És d'aquelles viatges musicals que ens duen això, a pensar que agafem el cotxe o que agafem un camí, no? Sigui en cotxe, sigui en tren, sigui com sigui, ara avió, potser no s'hi presta tant, i que ens porti on sigui, és igual, perquè l'important és la companyia, i el Bobby McGee sembla que és una molt bona companyia per viatjar. Per cert, que d'aquesta cançó s'ha extret una frase que encara ronda avui dia en tots els àmbits, en els àmbits doncs, de tertúlies d'actualitat, en els àmbits polítics fins i tot, que és aquesta frase de "Freedom is just another word for nothing left to lose", que ve a dir que la llibertat és una altra manera de dir que és que no tens res a perdre, no? I té aquest doble sentit tan xulo, el Kris Kristofferson ho ha explicat moltes vegades, té aquest doble sentit tan xulo de que sí, perfecte que ets lliure, però això vol dir, no? Té aquest regustet nostàlgic i negatiu, si voleu, de que és que ho has perdut tot. Per tant, és una llibertat, és un caramel enverinat, és un preu molt alt que has de pagar per la llibertat. Bueno, cançons de carretera, cançons que ens transporten als anys 70 i que, de fet, m'hagués agradat molt haver pensat en ella ahir. Ahir potser era el dia per posar aquesta cançó. Però bé, ens ho farem venir bé i amb el permís de l'Enric Rubio de Cardedeu, va, ho empastarem amb el tema del dia. Enric Rubio, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Ai, que costa trobar cançons amb aquests temes del dia que ens heu posat, eh? Passa que sí, sempre n'hi ha de xules.
1: Però has fet bé, la cosa va de viatges, sí, aquesta setmana. Sí. Bé, jo ja saps que divendres ja me'n vaig de viatge,
0: sí,
1: així
0: literal,
1: que...
0: Sí, literal, que diuen.
1: Jo crec que va molt bé aquesta setmaneta amb aquest tema de rerefons.
0: Ahir preguntàvem si voleu, o ahir o no sé quan ja, si preferiu viatges planificats o viatges doncs, més lliures. I avui preguntem, atenció, destinacions estranyes, potser que no et venen, que no són de primera línia, no? Que no et venen a la ment directament com a destinacions ideals, però
1: correcte,
0: impossibles, no sé com ho has fet anar això.
1: Sí, avui parlarem de destinacions infravalorades.
0: Infravalorades, però... més aviat, sí.
1: Però ho farem de manera general, ja que no volem pas que una petita joia desconeguda passi a ser un indret massificat, eh? Això ja ho hem dit als nostres oients. Mm-hmm. Així que, mira, si mirem arreu de Catalunya, a Núria, les comarques sí, amb menys pes turístic són sí, el Pla d'Urgell, les Garrigues i el Segrià. I realment mai ho entendré, perquè, de fet, a mi, personalment, és un dels llocs més increïbles del país. Té uns llocs fantàstics. I trobem un turisme pràcticament desaparegut, una terra amb una terra i una gent dedicada principalment a l'agricultura i la ramaderia, i un patrimoni arquitectònic i cultural que de fet, no te l'acabes. Cada vall és un petit tresor. De fet, la gent que hi va passar uns dies, tot i ser poca, és un perfil turístic d'altíssima qualitat. Però de què estem parlant quan parlem de turisme de qualitat? Sí. Doncs de aquelles persones, en definitiva, que quan viatgen ho fan respectant l'indret on van. Consumeixen els comerços locals, s'integren en el teixit veïnal i busquen conèixer i assimilar els trets, tradicions i característiques que fan diferent aquells llocs. S'esforcen per aprendre l'idioma, les paraules que només existeixen en aquella zona, com pot ser també part de l'argot, i fugen de qualsevol cosa impostada i artificial que hagi estat posada en calçador allà només per el més ràpid reclam de les masses. Però, per contra, Núria, com massa vegades estem acostumats, aquell turisme que destrueix l'identitat i els recursos allà on va és aquell que sempre buscarà doncs, les cadenes, les grans cadenes hoteleres i els preus rebentats en packs especialment dissenyats per ells, el que cada dia omplirà la banyera de l'habitació tot i estar en sequera i que mai coneixerà què és una botiga de barri ni els productes de la terra, perquè consumirà tot en una cadena de supermercats amb abast internacional que tindrà a la porta del seu hotel. El que pretendrà també, en definitiva, que la gent canviï sempre d'idioma i que allà on va buscarà sempre les botigues i empreses que es poden trobar a cada racó i ciutat del món, que ara mateix semblen gairebé clones. Així que aneu on aneu, ja sigui una destinació infravalorada i encara de verge de turisme o un lloc altament gentrificat i artificial, busqueu i rebusqueu els comerços locals, demaneu els productes elaborats al mateix lloc, pregunteu per les històries del poble, feu per conèixer la seva gent. I és que per respectar, avançar de conèixer. I aquest és un deure que tenim com a viatgers. I a veure, ja per acabar us dic que sempre que pugueu estalvieu-vos l'avió, gent de bé, que a la cantonada de casa sovint hi tenim els llocs més espectaculars. I en cas que es vulgui anar més lluny, sovint trobem opcions de transport com el tren que ens permet gaudir no només de la destinació, sinó del viatge. Què te'n sembla?
0: Ui, doncs que ara estem molts sent el mea culpa, eh? Estem molts pensant, ui, sí, és que l'Enric té raó, Escolta, jo afegiria encara una altra cosa. És responsabilitat dels viatgers buscar tot això, però és responsabilitat dels autòctons també no deixar convertir la seva ciutat o el seu poble en un parc temàtic per turistes, eh?
1: Correcte.
0: Aneu en compte perquè això passa.
1: I tant que sí, és molt fàcil, fer-ho. I sobretot en un país radial com el que estem, on encara que tots paguem els mateixos impostos, sembla que només van a la zona de metropolitana de Barcelona, no? I després, doncs, a vegades hi ha gent que per guanyar-se les garrofes doncs, intenta agafar l'opció més fàcil. Tot i així, la meva culpa també cap a aquesta radialització del país, crec.
0: Ui, no acabaríem, eh? Més
1: no
0: val
1: acabaríem.
0: Que Oi, Enric?
1: I visc a l'àrea metropolitana, eh? O sigui...
0: Sí, ara t'has ficat en un jardinet, eh?
1: Sí, no m'importa, ja estan acostumats els que coneixen.
0: És molt del camp, ja sabeu, l'Enric és molt de jardins. Molt bé, molt xulo, molt xulo. Ens fas reflexionar, Enric, molt bé. Però ens portaràs bona música, també, no?
1: Home, per suposat, sí. Això sempre.
0: I bones opcions, bones recomanacions dels oients, sí?
1: Home, ja en tinc algunes, 3 o 4 àudios, ja t'ho dic.
0: Ostres, sí, la gent no s'espera. Ho escoltarem a les 10. A les 10, paciència, escoltarem tot aquest recull d'opinions sobre això, quin és el lloc, doncs, destinacions turístiques no tan habituals, no? I
1: perfecte.
0: Petites joies per descobrir.
1: Perfecte.
0: Enric, ens diràs la teva, també? Bueno, ja has dit, les Terres de Ponent, que estan contents.
1: Us ho diré de forma general, perquè hi ha una vall concreta allà que m'agrada molt, però no la vull desvetllar. Però sí, us portaré algunes indicacions.
0: Molt bé. Fins ara, Enric, gràcies.
1: Fins ara.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Avui us explicarem, entre altres coses, com ho heu de fer per demanar llicència d'obres. Si és que heu de fer obres a casa, sembla que s'han agilitzat els tràmits, o almenys això és el que pretén la nova normativa. També parlarem d'una activitat social i solidària en benefici del poble saharaui. Us explicarem com es pot combatre la canya americana, que pot arribar a ser tot un problema amb rucs, que els hi encanta i sembla, diria jo, que se la mengen. Després no us ho explicaran millor. Anirem a pintar aquarel·les, que és una activitat ben xula per fer durant l'estiu o durant tot l'any, si voleu. Des de les ens explicaran aquesta joia patrimonial que tenen, l'alfolí de la sal. I coneixerem com es cuinava a la cuina del rei Alfons XIII. Tot això dins l'Obert per vacances i atenció amb el reportatge d'avui perquè ens proposen diverses destinacions infravalorades que valen molt la pena. Comencem programa, però ho fem com sempre amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.

0: La primera connexió és per Girona FM. Saïd Esbai, bon dia.
1: Bon dia i bona hora, Núria.
0: Comencem explicant-vos que Territori construirà una rotonda a Llambilles per tal de reduir les cues i mantindrà el semàfor només per a vianants.
1: Doncs així ho preveu Territori, de construir aquesta nova rotonda, l'accés de Llambilles, per tal de reduir les cues que hi ha a la C65 i que es generen també amb el semàfor que hi ha enmig del poble. La consellera Sílvia Paneque ha explicat que el semàfor es mantindrà, però serà només per a vianants i l'estona que estigui vermell serà molt menor. L'escoltem.
2: Crec que tindrà de ben segons bons resultats per la mobilitat, tant de l'interior de Girona cap a la costa com de la costa cap a la capital. Els temps van canviant, per això aquesta també aquesta necessària, no?, planificació mirada, però si bé en el seu moment el semàfor de Llambilles va servir per pacificar en el moment en què es va ubicar, amb el temps s'ha de canviar per un nou tipus de mobilitat, perquè efectivament el temps canvia i hem de permetre una circulació més fluida.
1: De fet, el projecte s'ha sotmès a informació pública i preveu també una inversió de 3,3 milions d'euros. Per la seva banda, l'alcalde de Llambilles, Josep Maria Vidal, celebra el projecte, però creu que és una solució temporal i insta també a la Generalitat a fer un nou traçat allunyat dels nuclis urbans per millorar precisament la seguretat viària.
0: Canviem de tema, una prova pilot permet recuperar més d'una tona d'aliments de l'escola Àngels Alemany, això és a Lloret de Mar.
1: Doncs tot aquest menjar correspon a 5.200 racions des del setembre de 2025 fins a aquest passat mes de juny que s'han ofert a través d'una màquina expenedora allà mateix.
0: I en clau política, Junts condiciona el vot al cartipàs de Girona a mantenir el control al padró i no fer la moratòria a botigues de bicis.
1: De fet, hem sabut ara fa una estona que presentaran avui mateix el nou cartipàs, o almenys la proposta per part de Guanyem. Entretant, en relació amb la suspensió de llicències, la portaveu Gemma Geis ha instat el govern de Guanyem i Esquerra a posar el focus en altres tipologies de comerços més conflictius, com per exemple supermercats

0: Conseller delegat de Transports Metropolitans de Barcelona, Xavier Flores. El maquinista va aturar el tren a uns 50 metres d'on va veure el foc i es va posar en contacte amb el centre de control. Aquí li van indicar que tornés enrere per poder evacuar els passatgers i en aquest trasllat va trobar algunes portes obertes activades amb el tirador d'emergència que, tal com va puntualitzar Flores, s'entén per la situació de nervis que es va viure en aquell moment. Segons Flores, tots els trens del món tenen aquest mecanisme i un sistema d'autoprotecció per evitar l'entrada de fum de l'exterior, però aquest es va neutralitzar amb l'obertura de les portes. Flores també ha assegurat que la investigació que està en marxa podrà determinar l'origen del foc.
1: La investigació sobre els fets està en marxa. Hem d'investigar per conèixer tant des de la perspectiva de no tan sols el tren que ha passat i les càmeres d'aquest tren, sinó altres trens que hem pogut passar abans i poder recuperar, intentar saber el què i recuperar la cronologia dels fets i també des de la perspectiva del propi material, l'anàlisi del material cremat, etc. I això és el que estan ara els serveis tècnics fent per poder elaborar aquestes causes amb tota la prudència que hem de tenir i mantenir encara per no entrar en especulacions quan encara estem analitzant tots aquests fets.
0: Recordem que l'incendi al metro de Barcelona va provocar 131 ferits lleus i 6 menys greus. Flores ja va indicar ahir que l'origen de l'incendi podria ser una peça de revestiment del túnel, però ha insistit que aquest tipus de material no es troba en cap altre punt de la xarxa.
2: Mm-hmm. I dins de la crònica del fet divers, aquesta matinada els Mossos han detingut un home a Barcelona relacionat amb la mort violenta d'una dona.
0: L'han detingut al voltant de 2:15 del districte de Sant Martí i els Mossos investiguen el succés com un crim masclista. La dona va ser trobada en un pis del carrer Andrade, al barri de Sant Martí de Provençals, i després de rebre l'avís, cap a 8:15 del vespre, diverses patrulles de la policia catalana es van desplaçar al lloc dels fets, on van localitzar la dona ferida de gravetat. La víctima va ser atesa pels serveis d'emergències i posteriorment es va confirmar la seva mort.
2: Ha quedat arxivada la denúncia per delicte d'odi al porter del Sabadell. Recordem que va incitar a insultar Pedro Sánchez.
0: Doncs sí, Núria, el jutge interpreta que no va cometre el delicte que denunciava la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell. Recordem que durant els actes de celebració d'ascens a la Lliga Hypermotion, el 20 de juny, Diego Foli va incitar des del balcó de l'Ajuntament a insultar el president del govern espanyol. En l'escrit, el magistrat considera inadequada i incorrecta l'actitud del porter, però creu que no comporta que es pugui determinar un delicte d'odi.
2: Hi ha res de quedar-nos sense temps, una quarta notícia, però crec que és molt bonica. La banda Juriol ha convertit el dolor dels incendis del Bages el 2022 en una cançó d'homenatge als bombers.
0: El grup ha publicat una nova versió acústica de Cendra, una cançó nascuda arran dels incendis del Bages del 2022 que va afectar prop de 1.750 hectàrees. Aquest homenatge als bombers de la Generalitat també es converteix en una crida a la prevenció dels incendis i la reinterpretació, que es titula Cendra 5.1, s'acompanya d'un videoclip que combina imatges cedides pels bombers amb escenes enregistrades al Parc de Manresa.
2: Moltíssimes gràcies, Paula Iglesias. Una abraçada des de Rubí.
0: Una abraçada, Núria.
2: Marxem cap a Terres de Ponent, a Lleida, 1-1. Quim Gasó, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
2: Ai, ens parles de l'abandonament d'animals de companyia, no?, que augmenten durant l'estiu.
3: Bé, no, em sembla que... No era ben bé això.
2: No era ben bé això, perdona. Això és però notícia de Tarragona.
3: Correcte,
2: perdona, m'he colat,
3: si voleu...
2: Quim, tu mateix.
3: No, si voleu us puc explicar que la ciutat de Lleida surt de la llista de municipis amb mercat residencial tensionat després de la pròrroga i l'actualització que, com sabeu, va fer publicar ahir el govern català. D'aquesta manera, a partir del març de l'any vinent, no es podrà aplicar el topall de preus de lloguer als habitatges. La Generalitat ha prorrogat per un any, doncs, la declaració de zona de mercat residencial tens amb un total arreu de Catalunya de 302 municipis afectats, 31 localitats més que el darrer any. La pròrroga inclou 118 municipis de l'anterior declaració que encara compleixen les condicions de tensió d'assequibilitat del mercat i en suma 53 de noves. Per contra, 22 municipis que en formaven part queden ara exclosos, entre els quals Lleida. En aquest sentit, el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ha lamentat que diverses ciutats catalanes perdin la declaració de zona amb mercat residencial tensat.
4: És absurd que hi hagi 22 municipis que perdin el topall del preu del lloguer, perquè què ens estan volent dir? Que Lleida o Figueres ja no tenen un problema d'habitatge, que els llogaters de Reus, de Tortosa, de Mollet ja no necessiten que hi hagi un lloguer màxim, que les famílies que viuen en aquests municipis ja no estan tenint problemes per pagar el lloguer o per trobar un habitatge? Si la regulació precisament comença a donar els seus fruits, el que no podem fer és aixecar el peu de l'accelerador, deixar-la d'aplicar, perquè el que és probable que passi és que en aquests municipis, si cau la regulació, els preus tornin a pujar.
3: Al global de la demarcació de Lleida, per exemple, tres municipis surten de la llista, que són Lleida, Cervera i Guissona, i altres vuit s'incorporen al registre: Rosselló, Torrefarrera, Vallfogona, Balaguer, Gramunt, Torà, La Pobla de Segur, Montferrer, Castellbò i Ribera d'Urgellet, que passen a pertany.

0: aquesta zona de mercat residencial tens.
1: Alguna altra informació que ens vulguis donar de Terres de Ponent?
0: Doncs sí, en Cultura, l'Institut d'Estudis Ilerdencs incorpora la peça més antiga de la seva biblioteca amb una donació d'un incunable impresa a Lleida cap al 1485. El volum ara ha de ser catalogat, digitalitzat i posat a disposició de ciutadans i investigadors. L'obra és d'una extraordinària raresa bibliogràfica, va ser impresa pel tipògraf Enric Botel i ha passat a formar part del llegat del bibliòfil Ramon Areny Batlle, després que els seus besnebots l'hagin cedit a la institució. En aquest sentit, Sílvia Farrús, responsable del Servei de Patrimoni Bibliogràfic i Documental de l'IEI, ha explicat que serà la peça més antiga de la biblioteca.
2: És interessant l'incunable, doncs, perquè ja és una peça única, la més antiga que tindrem a la biblioteca. Ja en teníem un, del llegat Areny, també, precisament, que era de l'any 1498. Aquest està datat al 1485 per les característiques tipogràfiques, o sigui, no és la datació exacta, però per les característiques, pels tipus de fonts que veia servir el Botel, que era l'impressor que va fer aquest exemplar, doncs es pot datar al 1485.
0: Amb aquesta incorporació, el centre ha reforçat el seu fons patrimonial amb un dels pocs exemplars coneguts d'aquesta edició conservats arreu del món. I faig un darrer punt només referent a l'eclipsi d'aquí a uns dies, que és que la ciutat de Lleida ha exhaurit totes les entrades per veure aquest eclipsi des dels espais habilitats per la Paeria, una de les zones del camp de futbol dels Magraners amb capacitat per 100.000 persones i l'altra, la Seu Vella, amb capacitat per a 1.500.
1: Molt bé, aquell dia estarem tots connectats, eh?
0: Així estarem.
1: Clar que sí. Quim Gasó, uau, Lleida, una abraçada, gràcies.
0: Adéu, vagi bé.
1: I avui l'actualitat tarragonina se'n va cap a Terres de l'Ebre. Saludem Víctor Montesino de la Plana Ràdio. Víctor, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Bon dia. Parlem del Pla Ter, i és que el govern ha decidit retardar fins l'estiu del 2027 l'aprovació definitiva del Pla Territorial d'Energies Renovables, el Pla Ter.
3: Així és. Segons avançava nit 3CAT Info, però hem pogut confirmar des de la Plana Ràdio, l'executiu obrirà un segon procés d'informació pública per a introduir canvis al document després del rebuig de prop de 300 ajuntaments que preparen una associació per a reclamar-ne la reforma. El sector de les energies renovables també ha presentat al·legacions perquè revisen les zones prioritàries d'implantació i es facilite la tramitació dels futurs projectes.
1: Precisament ahir es va concentrar a Miravet, a la Ribera d'Ebre, representants de municipis, entitats i sectors econòmics de les Terres a l'Ebre, justament per rebutjar aquest pla.
3: Doncs sí, reclamen un repartiment més equilibrat de les energies renovables i denuncien que el territori ja ha assumit prou càrrega energètica. L'alcalde de Miravet, Miquel Morales Gutiérrez, demana al govern que compta amb el territori i ha assegurat que la quota energètica de les Terres de l'Ebre ja està més que saldada.
4: Crec que Catalunya ha de liderar la proposta de l'energia renovable arreu del país, però estem totalment en contra de com s'ha fet aquest plàter. Sense comptar en els ajuntaments, sense comptar en la gent del territori, que bàsicament som els que sabem, els que vivim d'aquí, els que volem seguir vivint d'aquí. El plàter actual ens trinxa el territori miserablement i crec que estem a temps de tirar enrere i començar de nou.
3: Recordem, esta plataforma de municipis en contra del Pla Ter, que compta amb gairebé 300 adhesions, com hem dit fa un moment, volen constituir-se com a associació per tal de fer front a aquest pla, ja que no se senten amb el suport necessari per part de la Federació de Municipis de Catalunya.
1: I el govern invertirà 3 milions d'euros en el projecte Som Ruralitat. S'impulsa des de les Terres de l'Ebre per afavorir el desenvolupament dels municipis rurals.
3: Així és, una notícia més positiva. Bueno, la de que es cancela els pressupostos del partit també ho és bastant. En aquest cas, parlem d'una subvenció finançada amb el Fons de Transició Nuclear que donarà suport durant 3 anys a un projecte liderat per la cooperativa FITES Terres de l'Ebre amb la col·laboració de la cooperativa Sant Isidre de la Fatarella. La iniciativa preveu crear almenys 28 llocs de treball en agricultura i cures, recuperar més de 50 hectàrees de cultius abandonats, mobilitzar habitatges buits i atraure noves famílies per a combatre el despoblament dels municipis rurals.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies, Víctor Montesino, des de la Plana Ràdio. Fins ara.
3: Gràcies a vosaltres, a reveure.
1: I ara sí, parlem de la protectora d'animals i dels abandonaments dels animals de companyia que augmenten durant l'estiu. Marina Pérez Got, Tarragona, bon dia.
5: Bon dia, doncs sí, aquí a Tarragona la protectora està bastant al límit, amb uns 120 gossos i uns 250 gats acollits en aquests moments, i això se suma a diferents factors que inclouen l'abandonament per vacances, la situació econòmica complicada o camades no desitjades. La conscienciació envers el benestar animal ha millorat, però aquests encara es veuen com una eina i com no com éssers vius.
1: Continuen, per altra banda, canviant de tema, les festes arreu del nostre territori.
5: Doncs sí, ja saps que ens agrada sortir de festa. Ahir va començar el Festival Internacional de Música de Cambrils, el FINC, que va inaugurar una nova edició amb la pianista suïssa Boogie La Diva, acompanyada per The Barcelona Big Blues Band. El concert va ser gratuït i ara aniran passant diferents artistes amb trajectòries diverses, com per exemple Ana Torroja o Siloé.
1: O Jethro Tull, els mítics Jethro Tull.
5: Exacte.
1: Déu-n'hi-do.
5: No els deia perquè no el sabia pronunciar, però veig que tu sí.
1: Però no sé com es, tota la vida els hem dit així, Jethro Tull, no sé com es deuen dir.
5: Així que perfecte.
1: I a Tarragona?
5: A Tarragona comencen les festes del barri de la Mora, s'allargaran durant tot aquest cap de setmana i continuen les festes del Morell, que també hi haurà festa aquest cap de setmana, de Vilaseca, l'Espluga de Francolí i els Pallaresos, o sigui, pots triar on anar.
1: I només és dimecres.
5: I només és dimecres.
1: Molt bé. Continuem de festa en festa. Marina, moltes gràcies. Fins ara.
5: Fins ara.
6: Obert per vacances. De dilluns a divendres a la teva ràdio local.
1: Si m'heu demanat una llicència d'obra a un ajuntament, ja sabeu que aquest tràmit burocràtic pot arribar a tardar fins a 2 anys d'espera. Ara, el govern de la Generalitat ha fet una proposta per reduir aquests tràmits d'anys a mesos. A Ràdio Rubí en parlem ara amb el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya. Albert Soler, bon dia.
7: Bon dia, Núria. Doncs sí, tenim aquí els estudis de Ràdio Rubí a Cristina Mora, presidenta de la demarcació de Barcelona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Molt bon dia, Cristina.
8: Bon dia, Albert.
7: Amb ella parlarem d'aquesta proposta per simplificar molts tràmits administratius que sovint, per manca de personal o altres per pura burocràcia, allarguen en excés els terminis d'una llicència d'obres que hauria de tardar només uns mesos. Hi ha dos canvis principals, pel que hem pogut veure, que són el tràmit de certificació del projecte de l'obra, que el podrà fer una entitat externa a l'Ajuntament, per exemple, el propi Col·legi d'Arquitectes, aquí... Totes aquestes entitats se'n diran entitats col·laboradores autoritzades per l'administració, que són les ECAU. L'altra gran mesura és la del silenci administratiu positiu. És a dir, que si no respon l'Ajuntament, el promotor de l'obra podrà avançar en alguns aspectes. Quins creus que serà més efectiu per reduir aquests famosos terminis que s'allarguen tant, Cristina?
8: Bé, són dues mesures diferents que m'agradaria aclarir. Jo voldria començar per la del silenci positiu, perquè aquí crec que hi ha temes que no s'acaben de... que no acaben d'estar clars. Per exemple, el silenci administratiu positiu, no, és que quan passa el temps que té l'administració per donar resposta i no te l'ha donat, tu pots començar amb l'obra. No? Què passa? Que això no vol dir que estiguis eximit de compliment. O sigui, que si tu en aquell projecte hi ha algun punt que no complia urbanísticament o tècnicament, a posteriori te'l poden tirar enrere. Vale? O sigui, no vol dir que amb el silenci estigui ja tot beneït. Que això comporta molt de risc, tant per l'arquitecte en aquest cas, no? Perquè estàs assumint unes responsabilitats molt grans, imagina't que has calculat malament l'alçada i t'has passat d'alçada, ja has d'enderrocar una planta, que aquí qui ho paga això? No? I després pel promotor, que té el problema que té un edifici doncs, fora d'ordenació, no? En aquest cas. Llavors, bueno, s'ha d'anar en compte amb el tema del silenci administratiu positiu. És veritat que aquesta normativa, aquest projecte de llei, amplia els supòsits, no?, respecte al que teníem, però aquest punt que et comento no l'anul·la. O sigui, que sempre has de complir amb normativa, encara que puguis tirar. Vale? Llavors, jo crec que serà complicat tant que tècnics com promotors acceptin aquests riscos.
7: Volguin arriscar, clar.
8: No? I respecte a l'altre, a veure, nosaltres com a col·legi estem preparant una sèrie d'alternatives a aquesta mesura, que estem treballant amb la Generalitat, perquè com a col·legi volem ser part de la solució, i com a arquitectes, però no creiem que sigui una mesura per reduir terminis, perquè el procés de llicència és molt ampli. O sigui, la revisió tècnica, que és el que et soluciona l'ECAU, en aquest cas, és una part del procés. Hi ha ajuntaments, per exemple, com Sant Cugat, com Gavà, que han fet estudi de processos i han mirat, no?, què passa des de que tu entres a la instància fins que tens la llicència. I realment, la part tècnica és una part petita Després hi ha informes sectorials, hi ha els temps de firmes, hi ha els temps de instància. Vull dir,
7: el coll d'ampolla, bueno, realment on està, el coll d'ampolla, en aquests casos?
8: El coll d'ampolla és amb tot el procés administratiu que ens hem muntat, no? Que cada cop és més gran, cada cop hi ha més passes, i realment simplificar seria retallar aquestes passes, per la meva manera de veure-ho, eh? Mm-hmm. Però està clar que potser en alguns projectes molt grans, no? Aquesta normativa serà d'aplicat compliment, o sigui, d'aplicació en les vivendes que provinguin del pla 50.000 del president Illa, uh-huh, vale? Perquè són unes vivendes que donen resposta a l'emergència habitacional que estem, no? I aquí cal pues, unes mesures pues, més dràstiques. Per la resta no serà obligatori, serà optatiu.
7: Uh-huh. Per tant, si algú en particular vol fer reformes a casa seva, unes reformes importants, que necessitin un permís, o fer-se una piscina al pati o qualsevol, això, diríem, es poden acollir en aquest nou sistema, aquesta gent al particular, o en aquest cas no?
8: De moment no. De moment les mesures que estan sortint ara, que després t'explicaré també una respecte al programari de revisió, al BIM, en aquest cas, que també va sortir fa unes setmanes, estan pensades per l'obra major, per les llicències d'obra major, que són la típica obra nova, no? Els blocs de pisos, una vivenda unifamiliar, bueno, unes oficines, o una gran rehabilitació, que si jo tinc la meva vivenda unifamiliar o el meu bloc de pisos, ja el rehabilito sencer de dalt a baix. O sigui, està pensat bàsicament per a aquest tipus de llicències, ara per ara.
7: Per tant, està pensat, com deies, no? En el fons de la qüestió és perquè diguem, les propostes d'habitatge social que es fan arribin més ràpid del que tocaria o pels terminis en els que estem parlant. No? Una mica l'objectiu ve per aquí. D'acord. Llavors, dèiem el tema de les ECAU, no? de treure una mica una part del procés dels tècnics municipals i externalitzar-lo, podríem dir-ho d'aquesta manera. Què ha de tenir una entitat per poder fer aquest tipus de certificats?
8: Un aclariment respecte a això, o sigui, la proposta de Catalunya, pensa que diverses comunitats d'Espanya estan aplicant aquest sistema de diferents maneres. I la proposta de Catalunya s'assembla a la de València i a la de Galícia, amb què se li treu totalment a l'arquitecte municipal la decisió. O sigui, la CAU vindria a substituir. Uh-huh. I això, per exemple, al Col·legi d'Arquitectes és una part que hem de treballar, perquè creiem que l'arquitecte municipal pues, és una figura molt valuosa en el procés i que se l'ha d'ajudar, no substituir-lo. Vale?
7: Per tant, disculpa, ara aquesta proposta de la Generalitat està en una exposició pública i hi ha període d'al·legacions. Per tant, entenc que el col·legi, una de les al·legacions pot ser aquesta, no?
8: Sí, al col·legi estem preparant una sèrie d'al·legacions, s'entreguen el dia 30 de setembre, amb la voluntat de portar i de sumar i de millorar aquesta mesura. Llavors, què ha de tenir una ECAU? A Barcelona, per exemple, ja tenim ECAs, que es diuen, que fan la revisió tècnica exclusivament, sense la part urbanística, diguem-ne. I al final hi ha un procés d'habilitació, s'ha de desenvolupar un cop s'aprovi aquest avantprojecte de llei i es farà el reglament, i aquí es dirà les condicions que han de tenir aquestes ECAUs i un seguro. O sigui, com a tal no ens preocupa, perquè ja et dic que a Barcelona ja funcionava i ja hi ha empreses, inclosos els col·legis, òbviament, que estem preparats per assumir aquest repte i aquest rol.
7: Mm-hmm. Molt bé. Si finalment el Parlament acaba aprovant aquesta reforma, amb les al·legacions mm-hmm. que presenteu i es puguin incloure, petits canvis, els ajuntaments, he llegit que els ajuntaments podran triar si agafar el que diríem el carril ràpid o el carril de sempre, no diré el lent sinó el de sempre. Això crec que té alguns matisos, no? Té alguns matisos aquest concepte.
8: Sí, per pla 50.000, per a projectes provenients del pla 50.000 serà obligatori. I llavors l'Ajuntament pot escollir acollir-se o no aquesta modalitat, i després, si s'ha decidit acollir-se, el ciutadà o el promotor també podrà escollir anar-la per la via tradicional o per la via d'un ECAU. Llavors, si vas per la via de l'ECAU, això té un sobrecost que serà els honoraris de l'ECAU en concret, que ara mateix sembla que no estan regulats, que també serà una cosa segurament que demanarem, perquè en el model de Barcelona, de les ECAs, sí que l'Ajuntament posa un topall per dalt i un topall per baix, amb la qual les ECAs ens movem dins aquest, i ens agradaria anar cap a aquest model.
7: Per tant, entenc que pot ser que el promotor, no?, que li proposin, mira, podem anar més ràpid, però té un sobrecost. Què prefereix vostè, no? Té un petit sobrecost, però, a canvi, en lloc de 2 anys, potser en tardarem 4 o 5 mesos, per posar un exemple. Exacte. No? D'acord. Tornem als ajuntaments. Per un costat parlaves del paper, no?, dels arquitectes municipals, no?, que pot quedar una mica en entredit amb aquesta proposta, però també moltes vegades es parla de si al final... no tots els ajuntaments hi ha la mateixa demora de mesos, no? Hi ha diversos graus i, de fet, des del col·legi sempre es fa com una mena de rànquing, etc. Moltes vegades atribuïm la falta de mans al departament de llicències, no?
8: Vull dir que completament.
7: Això també és així, no? Per tant, aquesta CECAU pot ajudar en aquest sentit de... aquelles, o almenys aparentment, no? Per això et dic, també ha vingut per explicar-ho, no? Però almenys a ulls de fora, no?, de dir... falten mans, doncs externalitzem-ho, com fa l'Ajuntament amb tants altres conceptes. Quan no tens mans pròpies, externalitzes un servei.
8: Sí, sí, sí. El que passa és que nosaltres, per exemple, presentàvem dins de les 6 mesures que vam presentar a la Generalitat, que nosaltres els hi diem les mesures del mentrestant, perquè les mesures que està traient ara la Generalitat no són d'aplicació immediata. Perquè, per exemple, aquesta mateixa, doncs les ECAUs es tindran que donar d'alta, es tindran que formar. Imagina't, hi ha 947 municipis a Catalunya. Una ECAU s'ha d'aprendre la normativa de 947 municipis, no? Potser les ECAUs privades, com que són empreses, són un negoci, doncs aprendran la dels municipis més grans, però el Col·legi d'Arquitectes, com a entitat de dret públic, pues assumirà tots els municipis, no? Segurament això no està encara definit, no?, ni decidit, però podria arribar a ser així. Què passa? Que 947 municipis, 947 normatives, normativa estatal, normativa catalana. O sigui, una de les mesures que nosaltres estem demanant és homogenitzar aquests criteris, no? Justament per poder anar més ràpid. O sigui, a vegades també el problema dels tècnics municipals és que ells mateixos no saben a què atenir-se, que aplicar, no? Llavors nosaltres amb això ens volem ajudar homogenitzant. I un altre que proposàvem era fer una bossa de tècnics que formats, que en aquest cas el col·legi té un postgrau de formació per arquitectes municipals, que siguessin contactats per la Generalitat i que poguessin anar als punts calents, no? De llicències a ajudar. Perquè està clar que falten mans. Allà on hi haguessin, faltessin mans, cap allà que anirien aquests arquitectes de suport. Això era una de les propostes que teníem, perquè tenim claríssim que falten mans a tots els ajuntaments. Això ve de la crisi, ni tan sols del Covid. A la crisi es van fer una sèrie de normes, no?, que no es podien recuperar els llocs que es jubilaven, no? I hi ha un dèficit important. Cada cop hi ha més burocràcia, més normativa i menys mans. O sigui,
7: clar, i llavors els expedients
8: s'acumulen
7: en una muntanya. Val, per tant, les previsibles encara no ho heu acabat de decidir, no?, perquè estem l'entrevista just en el procés, no?, de pensar aquestes al·legacions, però més o menys ens les has explicat quines poden ser les al·legacions que pot presentar el col·legi per mirar de millorar aquesta proposta inicial de l'Ajuntament. Abans d'acabar, però, també us volia preguntar per una aplicació que heu posat en marxa des del col·legi en el marc de la Barcelona Capital Mundial de l'Arquitectura, que ha sigut aquest 2026, i també que es va presentar amb el motiu del Congrés Mundial d'Arquitectes, que també s'ha fet, va acabar fa uns dies i es va fer aquí a Barcelona. L'APP es diu Rutes. Què hi podem trobar en aquesta aplicació?
8: Sí, aquesta aplicació és una novetat, ara de fa uns mesos. Nosaltres tenim una web que és Arquitectura Catalana, on pots trobar més de 3.600 obres d'arquitectes catalans i estan mapejades. O sigui, tu si vas a fer turisme, doncs, no? o visites la zona de Rubí, en aquest cas, doncs entres a la web i pots trobar les obres. Quina és la novetat de l'aplicació? Que amb l'aplicació et venen unes rutes ja preformades, hi ha unes 150 rutes establertes, que per Rubí em passa una en concret, però després tens algunes també que passen per Sant Cugat i per Terrassa, o sigui que en el Vallès hi ha rutes, o pots fer la teva pròpia ruta. Que jo, en aquest cas, és el que recomanaria. Pues, tens una estona, no sé, dissabte, no? Què fem amb els nens? Mai saps què fer. Doncs t'agafes l'aplicació, marques la zona on estàs i ell et munta una ruta per edificis d'interès que tu també, a més, també pots dir si vols d'arquitectura moderna, d'arquitectura clàssica. O sigui, realment és una aplicació molt recomanable, Tani, no? A més, aquests mesos que tenim la cana ja tres mesos a casa, no?
7: Exacte.
8: I ja no saps què fer més. Per, bueno, culturitzar-se amb arquitectura.
7: I també pot servir, ara que ho expliques, imagina, estàs passejant per qualsevol poble i fins i tot pel teu, i sempre has vist un edifici bonic, diferent als altres, i dius, i no saps qui l'ha fet, què hi ha al darrere, no? Doncs pots entrar en aquesta aplicació i si està cartografiada, diguem,
8: a veure. Si està cartografiada, la trobes, sí, perquè els edificis que tenim cartografiats són edificis premiats. O sigui, és arquitectura... Que té un nivell de qualitat, doncs, certificat, no? per algun premi. Llavors, sí, un edifici t'agrada, pots mirar a veure si...
7: A veure si té alguna cosa, no?
8: Si
7: o si
8: ve
7: guanyar el premi. Sí. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Cristina Mora, presidenta de la demarcació de Barcelona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, per venir fins a Ràdio Rubí i explicar-nos a l'Obert per Vacances aquesta novetat amb la llei que crec que pot ser molt interessant per a molta gent que ens estigui escoltant.
8: Pues moltes gràcies, Albert.
1: Moltes gràcies, Albert Soler, des de Ràdio Rubí. Seguim endavant. I ara ens porten un projecte social i solidari des de Ràdio Barberà. Ens proposen parlar del programa Vacances en Pau, que també té lloc a això, a Barberà, no? I que fa molts anys ja que es du a terme. Es tracta de solidaritat amb el poble saharaui.
9: El programa Vacances en Pau és una iniciativa solidària que acumula un llarg recorregut a casa nostra. Des de l'any 1989, cada estiu, centenars de famílies catalanes acullen a casa seva infants saharauis durant el mesos de juliol i agost. D'aquesta manera, nens i nenes d'entre 8 i 12 anys tenen l'oportunitat de deixar de banda, encara que sigui només temporalment, les dures condicions de vida als campaments de refugiats del desert del Tinduf. En Gregori Belmonte forma part de JALA, Solidaris amb el Poble Saharaui, una de les entitats involucrades en aquest programa. El programa Vacances en Pau. Bon dia, Gregorio. Per què és important que els infants saharauis puguin passar l'estiu aquí? I quins són els objectius fonamentals del programa Vacances en Pau?
10: Principalment perquè les condicions climàtiques del desert de Tinduf, d'Argèlia, on estan refugiades, són molt dures. Són 50-52 graus. En aquest estiu, per exemple, també estan tenint una plaga de mosquits molt important. I llavors el que facilitem és que els infants tinguin unes vacances, puguin descansar millor. També la qüestió de fer una revisió mèdica. I, per últim, també el més important, que és un projecte de reivindicació política de la situació del poble saharaui.
9: Clar, perquè més enllà de la qüestió humanitària d'atendre la necessitat d'aquests nens i nenes i que puguin descansar ni que sigui un temps de les dures condicions, també serveix perquè molta part de la població catalana pugui conèixer per què, viuen aquests nens i nenes en el desert del Tinduf en campament de refugiats.
10: Sí, amb aquest projecte el que aconseguim és això, que les famílies que acullen i tot el voltant d'aquestes famílies coneixen que el Sàhara Occidental està ocupat pel Marroc des del 1975, que va ser una ocupació violenta i amb una repressió constant al Sàhara Occidental, on encara viuen saharauis que reivindiquen, i llavors va haver-hi tota una part de població que va sortir als deserts, va ser acollida per Argèlia, i des de fa 50 anys viuen en un campament de refugiats. Amb això el que volem més expressa també que aquesta situació, hi ha resolucions de la ONU que diuen que s'hauria de fer un referèndum per la independència del Sàhara Occidental, i això no s'ha donat. Per tant, dins d'un món on hi ha molts conflictes, el conflicte saharaui és molt antic, està molt silenciat, i aquest projecte el que vol és que hi hagi una conscienciació de la ciutadania i un recolzament polític al poble saharaui.
9: Tornar a posar el focus sobre aquest conflicte que, per la seva durada, doncs, moltes vegades perd també l'atenció mediàtica. I aquesta dimensió de la conscienciació, hi ha la dimensió humanitària, l'atenció sanitària, per exemple, als infants, i també té un component important d'intercanvi cultural, no? Les pròpies famílies que acullen aquests infants també aprenen moltes coses sobre la cultura del Sàhara Occidental, i a font lligam normalment fort, moltes de les famílies repeteixen.
10: Sí, es crea, com bé dius, un lligam afectiu molt important i molt interessant. Hi ha una integració cultural, evidentment aquests infants tenen una forma de vida diferent, més col·lectiva en les Jaimes, en el camp de refugiades. També som musulmans, per tant, això, bueno, pues en el tema del menjar, pues també ens hem d'adaptar. La barrera idiomàtica, el primer any, quan arriben, pues també s'ha d'anar superant, però això no són barreres infranqueables, sinó que al contrari, van fent un lligam. També les famílies que tenen fills i filles d'aquestes edats, pues, també és una experiència molt enriquidora pels nostres infants, no? Que han de compartir, rebre pues, algú diferent durant 2 mesos, i el que tu dius, després això sempre es complementa, intentem que les famílies de Barberà viatgin als campaments a conèixer la família d'origen de l'infant, i també això, no?, que es generi aquesta relació, aquesta solidaritat. Evidentment també el que nosaltres podem aportar a aquests infants i a aquelles famílies, pues, és molt important per la vida diària.
9: És un programa, com deia a l'inici de l'entrevista, que està molt consolidat, són pràcticament 40 anys de fer aquestes acollides, però sí que he pogut llegir que explicàveu que en els darrers anys no s'han recuperat les xifres prèvies a la pandèmia, que venen centenars d'infants però en venen menys que abans de la pandèmia, o que potser en altre moment s'havien arribat a xifres més elevades. Quan nens i nenes vindran aquest estiu a Catalunya?
10: Aquest estiu a Catalunya està 240 infants. És veritat que hi ha hagut, no?, diversos factors perquè fan que hi hagi menys famílies d'acollida. Infants hi ha els mateixos o inclús més, però, bueno, la pandèmia va ser un moment important, va interrompre el projecte a 2 anys, això va fer que les famílies es deslliguessin, i també hi ha un canvi generacional de famílies, hi ha moltes famílies que estan molt lligades molts anys políticament, des de l'esquerra política, i això també s'ha notat. També hi ha les famílies d'avui, pues, també pateixen precarietat laboral, canvis d'horaris constant en les feines, moltes famílies depenen dels avis, i a vegades pues, tampoc volen portar un infant que també s'ha pues, d'afegir amb els avis, no? Encara que nosaltres pues, disposem de, bueno, sempre procurem que aquests infants vagin al casal d'estiu, per això, no? Primer perquè es relacionin els infants saharauis entre ells de la mateixa ciutat o de la mateixa zona, però és evident que hi ha un canvi generacional de famílies, de situacions diverses. Hem passat pues, això de pràcticament 2.000 infants a l'estiu a Catalunya a 250, no?
9: Doncs esperem que també moments com aquesta entrevista, on se li dona visibilitat a la iniciativa, serveixin perquè més gent la conegui i es pugui afegir a aquest programa Vacances en Pau, que com ho deien des de l'any 1989 permet que infants saharauis d'entre 8 i 12 anys visitin Catalunya durant l'estiu i generin aquest vincle amb famílies catalanes. Gràcies, Gregorio, per les teves explicacions.
10: Gràcies a vosaltres per l'entrevista.
1: Vacances en Pau, un programa que es replica en diferents pobles i ciutats i poblacions en definitiva de Catalunya. Avui hem conegut com ho viuen a Barberà del Vallès. Ràdio Barberà, Òscar Blanco, moltes gràcies. Ja sabeu que a l'Obert per Vacances ens agrada parlar de fauna, i en aquest cas, de rucs. I és que un ramat de rucs ha pasturat durant mesos fora la riera de la Bisbal de Sant Jaume dels Domenys. L'objectiu? Doncs dur a terme una prova pilot amb aquest animal per controlar la canya americana. La canya americana, una espècie invasora que, pel que sembla, als rucs els agrada moltíssim. Per descobrir de què tracta aquest projecte, la Laia Batlle, des de Domenys Ràdio, ara està en companyia d'un dels tècnics que han dut a terme aquest projecte. Laia Batlle, bon dia.
11: Molt bon dia, Núria.
1: Molt xula, molt interessant aquesta entrevista. Digues, explica.
11: Sí, doncs,
1: com mengen la canya americana, com esmorzen els rucs avui?
11: Durant unes setmanes, aquest ramat de rucs, del qual parles, van ser els protagonistes al municipi. No es parlava d'una altra cosa aquí al municipi, clar. Però més és que han fet una tasca prou important com mantenir a ratlla la canya americana. Per entendre una mica més el per què s'ha fet aquest estudi, tenim amb nosaltres el tècnic del grup ecologista GPEC, el Xavier Pedro. Xavier, molt bon dia.
12: Hola, bon dia.
11: Explica'ns, Xavier, en què ha consistit aquesta prova pilot.
12: Mira, el que volíem doncs, era estudiar l'efecte que tenien els rucs, i si ens servien per fer aquest control de la canya americana. Bueno, la canya, que és una de les espècies invasores que està catalogada com de les 10 pitjors que hi ha al món, i nosaltres ja fa anys que fem projectes de restauració en aquesta riera i en d'altres cursos fluvials, i sobretot el que intentem és controlar aquesta espècie, la canya. I tant nosaltres com altres entitats, administració i sol, que dedica són molts recursos, molts diners i molts altres recursos a controlar aquesta canya. I sí que sabíem, eren coneixedors, que tant amb els cavalls com amb els rucs els hi agrada menjar aquesta espècie, la canya, i van voler provar, no?, amb rucs, a veure si funcionava com a mètode de control. Per exemple, si fas una desbrossada, si treus la canya primer, si es mengen els rebrots o si deixes la canya sencera, si se la mengen i de quina manera. I el que hem fet, doncs, és un seguiment per veure també quines altres espècies del bosc de Ribera, les espècies autòctones, es menjaven i poder saber si era un mètode que podria ser útil o no podria ser útil, doncs, en aquesta riera i en altres zones de Catalunya i del món.
11: Ha estat útil?
12: Doncs sembla que sí, en aquest cas sí. El que hem fet és, doncs, aquest any hem estat ara, acaba de finalitzar el projecte, i hem estat estudiant, doncs, això, a veure quines espècies es menjaven i quines no. Hem descobert coses que són interessants, val? Com algunes espècies que serveixen per regenerar el bosc de Ribera, que no se les mengen, i sobretot, com que d'això no es tenien dades i no es coneixia i no estava registrat enlloc, doncs sobretot jo penso que ha sigut molt útil per això.
11: Per què heu escollit rucs i no un altre tipus d'animal?
12: Vale, mira, com deia abans, doncs els cavalls, per exemple, també se la mengen, però els cavalls és un animal que és força més delicat que els rucs. Els rucs, bueno, tenen una resistència i una capacitat per estar en ambients que siguin més hostils, no? Diguéssim. Aquest projecte, sobretot, ha comptat el que volíem, a part d'estudiar si era bo per l'ecosistema, no? També volíem estudiar si era bo pels animals, perquè, diguem, no proposarem fer servir rucs per aquest control si tampoc és bo pels animals, no? O sigui, no seria compatible. Volíem, d'una manera, intentar demostrar aquesta compatibilitat o demostrar que no ho era. I per això hem comptat amb un equip veterinari que bueno, els ha revisat abans de que fessin el treball, no? Durant i després del treball, també per mirar per si passava alguna cosa que poguessin estar amatents de poder ajudar-los.
11: Deia abans que aquí a Sant Jaume es va crear un rebombori dient: tenim uns rucs aquí pasturant. Quin paper han jugat els veïns i veïnes del municipi i també l'escola, Xavier?
12: Ha sigut molt bonic perquè els rucs els hem posat en tres parcel·les experimentals diferents. I la primera que vam escollir ja era expressament que era a prop de la vila, en un camí on hi ha molta gent que hi va passejar. I, clar, hi vam posar uns cartells informatius que explicaven el projecte, també derivàvem, doncs, a participar com a voluntari o voluntària. I, bueno, doncs, clar, la gent es va trobar en un camí, doncs, que és força de pas, sobretot gent que hi va a peu. Doncs això, que la gent començava a parlar entre els veïns, veïnes i tot això, i bueno, va tindre una molt bona acollida. I, clar, a més vam tindre la gran sort que tots els animals que provenen d'una ramaderia d'aquí al poble, d'una ramaderia que tenen, són pastors, que tenen ovelles i cabres, però com que també els agraden molt els animals, tenen uns quants rucs que els hi vam sol·licitar si podríem formar part d'aquest projecte, i ells encantats. I bueno, com que estava al costat, doncs aquests rucs teníem la sort que són molt bons, són molt dòcils, no hi havia cap mena de perill de que bosseguin, com fan molts altres rucs, o et puguis emportar una cosa. I bueno, clar, doncs també hi havia mares amb petits, en concret hi havia tres mares amb els seus pollins, i llavors, doncs, clar, això va fer també, doncs, que bueno, que sigui una cosa, doncs, una experiència agradable, no?, per tothom tindre aquests veïns.
11: I per últim, molt breument, com queda ara el projecte? És a dir, quin és el següent pas?
12: El següent pas és volem fer una segona fase, no? Estem buscant ara, estem pendents de trobar el finançament per fer-la, I el que sí que hem fet és, per exemple, hem presentat el projecte a Bèlgica en una conferència que vam estar per parlar d'una altra cosa i va tindre molt bona acollida, no? molta gent que es va interessar també. I aquí volem fer, doncs, volem transformar el projecte en que sigui molt més científic. Ara hem registrat totes les dades que hem pogut, però volem comptar amb el suport d'universitats, per exemple, el Departament de Botànica de la Universitat de Girona, de la UB, i bueno, això, buscar entitats científiques que puguin formar part del projecte perquè puguem recollir dades i sigui útil, no?, per compartir aquesta experiència.
1: Doncs moltíssimes gràcies, molt interessant aquesta entrevista sobre els rucs i la canya americana. Així la podrem controlar, la podrem tenir a ratlla. Javier Pedro, tècnic del grup ecologista GPEC, moltíssimes gràcies i endavant amb el projecte.
12: Moltes gràcies.
1: I a Laia Batlle, companya de Domenys Ràdio, moltes gràcies també per apropar-nos aquest trosset de Sant Jaume dels Domenys.
5: Un plaer, Núria, que vagi molt bé.
1: Ens seguim escoltant durant l'estiu. Amb la Laia Batlle i amb altres poblacions de Catalunya, que ja veieu que l'Obert per Vacances el fem entre unes 70 emissores de tot el país. Nosaltres tanquem la primera hora i després tornem amb més arguments. Us ve de gust pintar una aquarel·la? A mi, moltíssima.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
3: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí que obre portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
6: Qui de vosaltres té un gos? El proper poema que sentirem ens explica moltes coses d'ells. El sentim?
7: Hola, soy Lena Gabirondo, de l'Escola Escocetans de Cunit. Vaig a quarta. El poema es diu El gos i és de Josep Carnel. Poema, El gos. Forrem de primer feroxes, parents del llop i el jacal. I ara, amics de la gent humana, defenen l'home i la llar.
6: Quin poema més bonic, Aina. Gràcies per llegir-lo. Ens acomiadem com ho faria un gos? Fins al proper Embaladits. Guau, guau!
7: Adeu, Embaladits!
4: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'una dona al districte de Sant Martí de Barcelona després que s'hagi entregat a una comissaria de la capital. La víctima va ser localitzada ferida de gravetat en un pis del carrer Abrada i va morir poc després mentre la investigació continua oberta per esclarir les circumstàncies dels fets. Amb aquesta ja són 4 les víctimes de violència masclista durant aquest 2026 a Catalunya i els 163 des que es recullen, volíem dir, dades oficials. I el govern espanyol ha concedit l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys i mig a 2 anys, evitant així el seu ingrés a presó. Es mantenen, però, els 13 anys, volíem dir, d'inhabilitació i també la multa de 36.000 euros imposats per la condemna per prevaricació i falsedat documental en les contractacions irregulars a la Institució de les Lletres Catalanes. I el Departament d'Educació ha signat un acord amb patronats i sindicats de l'escola concertada per millorar les condicions laborals del professorat entre aquest 2026 i el 2031 amb una inversió de 118 milions d'euros. El pacte preveu reduir progressivament les hores lectives, avançar també la cobertura de les baixes al 7è dia i millorar les retribucions dels càrrecs de responsabilitat amb l'objectiu d'apropar les condicions dels docents de la concertada a les de la pública. I a banda, pel que fa a aquesta darrera, el govern ha aprovat un nou complement salarial per al personal docent de l'escola pública, que serà de 50 euros mensuals aquest 2026 i augmentarà progressivament fins als 170 euros al mes al 2029, tal com ja es va pactar al maig. També han ampliat el complement per més dedicació lectiva a diverses especialitats amb manca de professorat i ha reconegut també les dinamitzadores d'educació inclusiva com a assessores tècniques docents. I pel que fa a la mobilitat, diverses avaries afecten a hores d'ara la circulació. A la 2, a l'altura d'Esparreguera, hi ha un carril tallat en sentit Barcelona. També hi ha carrils tallats a la C32 a Cornellà de Llobregat, en sentit nord, i també a l'AP7 al Papiol, en direcció Girona. A més, a la BB-4241 a Capolat es dona pas alternatiu i, finalment, a la C25 a Santa Maria d'Oló, la retirada d'un vehicle també provoca retencions en direcció Girona. I Protecció Civil manté activat el pla Infocat davant un nou episodi de calor que incrementa el risc d'incendi forestal, amb previsió que el dissabte s'assoleixi el nivell màxim de perill. Els agents rurals activaran els nivells 3 i 4 del pla Alfa, volíem dir, en nombrosos municipis, mentre es mantenen també les restriccions d'accés a diversos espais naturals.
0: Notícies en xarxa.

0: Els Amics de les Arts explicant les anècdotes de diferents viatges, i és que depèn molt, no?, del punt de vista en què es miri, anar a un lloc o un altre, pot ser llocs emblemàtics i a tu que no et diguin res, o pot ser el raconet més allunyat del món o més inhòspit i que t'ho passis superbé, siguin les vacances o el viatge de la teva vida. Això depèn molt, però insisteixo, igual com deia al començament, i fa molt també amb qui viatgis. Enric Rubio, jo me n'aniria amb tu de vacances, va.
1: Ah, va, jo també.
0: Vinga, som-hi.
1: Que la camper hi falta gent.
0: Això. Enric, què diuen els oients? Quins són aquells indrets, doncs, no tan obvis per anar de vacances, que hem de descobrir?
1: Molta cosa. Si vols, va, sí. Comencem amb els àudios, que és el que més hem rebut avui. Escoltem a la Susi.
2: Destinacions infravalorades hi ha moltíssimes. Perquè crec que a vegades no és tant el lloc, sinó la gent amb qui estàs en aquell moment i amb qui ho comparteixes. De totes maneres, estic convençudíssima que el poble, o sigui, el mateix poble on vivim, hi ha racons que encara no coneixem i que són increïbles. A mi em va passar, per exemple, amb Cardedeu, que quan vaig descobrir la Font dels Oms, em vaig meravellar. Era un espai preciós enmig del bosc, que hi ha com un gorg, que és un lloc increïble. I, de fet, infravalorat no sé si està, però infravalorat per mi sí que ho estava perquè ni el coneixia.
1: Veus? En aquest cas l'hem dit perquè és al vell mig del poble, és una zona urbanitzada, per tant no és una cosa que quedi amagada.
0: Però sí. La Font dels?
1: Dels Oms.
0: De fet,
1: la gent s'hi va banyar a l'estiu, la gent del poble aquí, és un petit parc per on passa el torrent, no? És una riera perquè quan és plena sequera queda sec, però sempre queda una rajolí d'aigua i es fa una mica de bassa, de gorg, podríem dir-ne d'alguna manera, i sí, és una zona molt ombrívola.
0: És com la platja de Cardedeu.
1: Sí, podríem dir-ho així, exacte.
0: Molt bé. La Font dels Oms, vinga, m'ho apunto.
1: Quines contentes per qui no vol, i tant que sí. I t'haig de dir, Núria, que avui m'han picat la cresta.
0: No,
1: sí,
0: a tu
1: ja
0: no.
1: Ho veuràs, ja ho veuràs.
0: Amb l'Enric no us hi poseu, que ningú es posi amb l'Enric, No.
1: Doncs mira, ens l'han picat des del Ripollès, que no saps qui ens l'ha picat.
0: No ho sé.
1: La Pilar?
0: Pilar, li permetem tot a la Pilar. Què passa?
1: Ja veureu què ens diu.
3: Bon dia, obert per vacances.
0: Hola,
3: a veure, clar, destinacions infravalorades. Aquí hi ha el risc de començar a dir llocs molt top secrets i que es comencin a massificar. Per tant, anirem amb molt de compte. Però sí que és veritat que, per exemple, a mi m'enamora molt més la platja de sorra fina tirant cap a zones de Cunit, de Cubelles, i aquest tipus de platges que són molt planetes i que no t'enfonses i pots anar caminant amb els peus a l'aigua fins molt endins. A mi això m'encanta.
0: L'esperem a Tarragona.
3: I tinc la sensació que potser tenen més èxit les platges de cap a la zona de Girona.
1: Que et fas
3: mal als peus, que tot són pedres... Jo crec que aquestes... No es valoren prou aquestes platges d'aquesta zona.
1: Aquesta era la Maria,
0: Sí.
1: Que us prefereix a vosaltres a les platges
0: Costa
1: de Girona.
0: Costa Daurada, Maria, t'esperem. Era la Maria, no era la Pilar?
1: Era la Maria. Sí, m'he equivocat d'àudio. Era la Maria, en aquest cas, ella no m'ha picat la cresta. Si voleu, anem a escoltar aquí sí que me l'ha picat. Ja veureu per quin motiu ja.
4: Bon dia, obert per vacances.
0: Hola, Pilar, sí.
4: Jo crec que els destins infravalorats són tots aquells que no has d'agafar un avió per anar-hi. La gent pensa que si no va molt lluny, el destí no interessa. I, per cert, tinc una queixa. El noi Silvestre va dir que jo tenia 72 anys. I només tinc 70. Només 70.
1: 70 i trascant per aquestes muntanyes de Déu, amunt i avall tot el dia, Jo de gran va ser com ella.
0: Dos anys fan, Dos
1: home.
0: Anys són importants.
1: Sí,
0: fas
1: solta.
0: Bé de dir-ho, Pilar. No, és veritat. Sí. Molt bé.
1: Ja ho veus, tothom coincideix amb això, una mica, que no cal anar tan lluny. De fet, jo soc un fervent defensor d'això, que en el propi Poles, jo crec que si totes i tots vosaltres ara mateix rebusqueu dins la memòria, teniu racons del vostre poble, per petit que sigui, que potser no hi heu passat mai o no us hi heu detingut suficientment estona.
0: Sí, és veritat, i activitats per fer, no?
1: Sí, mare de Déu. Sí.
0: Doncs vinga, anem-hi pensant, perquè ara teniu una altra opció, una altra manera d'entrar a programa i d'explicar la vostra abans de que tanquem, abans de les 11. Tornarem a llegir o a escoltar els vostres missatges. Molt bé.
1: I tant que sí.
0: Doncs tornem a connectar. Enric Rubio, des de Cardedeu, una abraçada.
1: Salut, a reveure.
0: Salut.

Mireu, ara el que hem de fer és escoltar un reportatge que ens doni idees sobre això, destinacions infravalorades, no? N'hi ha moltíssimes i cadascú té la seva, però el que han fet els companys i les companyes de Roda de Berà és sortir al carrer i preguntar. I arran de les respostes s'ha ampliat una miqueta més la informació. A veure si us dona moltes idees aquest reportatge de Roda de Berà.

0: milions de persones visiten París, Roma o Nova York. Però què passa amb els llocs que gairebé ningú té en compte com a destinació de vacances? Indrets poc coneguts, que no obstant això tenen un gran atractiu turístic, històric o natural i no acostumen a aparèixer a les guies més populars. Llocs que sovint sorprenen els visitants perquè ofereixen molt més del que s'espera. Poden amagar paisatges espectaculars, patrimoni i experiències que no tenen res a envejar als grans reclams turístics. Així que avui volem mirar cap a un altre costat, cap a aquells racons que potser no tenen tanta fama, però que quan els descobreixes et deixen una empremta difícil d'oblidar. I abans de començar el nostre viatge, hem volgut preguntar: quin és aquell lloc que has visitat o que t'agradaria visitar i que creus que molta gent encara no coneix prou?
1: Un indret que em va sorprendre molt va ser Cudillero, Astúries.
2: Cármenes, Villamanín...
3: Jo crec que per mi, Cracòvia.
2: El Marroc. Hi ha moltes zones del Marroc molt diferents i que sorprenen.
4: Es diu el Valle de los Templos, Sicília.
3: I ara com ciutat, sinó les Cotswolds, que és la campiña anglesa.
1: Sofia, la capital de Bulgària, em va sorprendre molt.
0: Doncs volem fer una ruta per alguns d'aquests territoris que sorprenen. No buscarem el lloc més famós ni el més fotografiat. Buscarem històries, paisatges, cultura i aquella sensació que tenen alguns viatges, la d'haver descobert alguna cosa especial. Perquè moltes vegades el valor d'un lloc no està en quanta gent hi va, sinó en tot allò que ens regala quan hi arribem. Comencem el nostre recorregut al nord d'Espanya, Astúries. A la costa cantàbrica hi trobem Cudillero, un petit poble mariner que sembla construït en forma d'amfiteatre mirant cap al mar. Un poble que va encantar a la Sandra.
1: És un poble superpetit, amb cases amb molt colorides, molta vida, la gent superamable, el dinar espectacular i molt bé de preu. La veritat és que és un poble pesquer, vull dir, tenen allà mateix el port. És el que més em va agradar del poble, vull dir, la gent, el bon rotllo que es respirava, tothom amable. És un poble petit, no? Llavors pues, tothom saluda, tothom et vol ajudar. Les vistes són impressionants. Té unes, clar, no deixa de ser Astúries. Va ser increïble, vull dir, és un viatge que guardo amb molt bons records perquè no m'esperava que aquell poble m'agradés tant. La tranquil·litat, la pau, la bona gent, el bon ambient, la gastronomia espectacular, vull dir, i com està tot. Totes les cases, no?, pintades, molt colorides. Vull dir, em va resultar molt agradable. I Cudillero sempre és un poble 10.
0: I amagat entre les muntanyes de la serralada cantàbrica, Cármenes és un petit poble de la província de Lleó. Ens ho explica la Sílvia.
2: Hi ha uns poblets per allà, Cármenes, Villamanín, són poblets d'interior, amb un riu molt guapo i molt i sorprenent. Vull dir, tu passeges per allà i és molt agradable, és bonic i, a més, superbarat menjar bé i barat. Per tant, el recomano i sorprèn aquests raconets. Hi ha unes coves de Valporquero, hi ha una zona que per nosaltres que vivim a Catalunya a vegades és bastant desconegut. Tyle było dni do
0: utraty sił. I seguim el nostre viatge per Europa. Cracòvia, Polònia, una ciutat amb una enorme riquesa històrica, places medievals, carrers plens de vida i una atmosfera que combina tradició i modernitat. Almenys això pensa la Neus.
3: A mi Cracòvia va ser un país que em va deixar molt sobtada. Em va encantar. Una ciutat petiteta, molt poc de moment massificada, les coses com sigui. La cultura em va encantar, el tema d'Auschwitz va despuntat. a tot el que és la zona jueva, saps? Encara la marxa que n'hi ha allà anys 70, 80 d'aquí, el que vivien aquí, la música al carrer, música en directe, saps? A mi això em va agradar molt. És una ciutat propera per mi.
0: I de Polònia marxem fins al Regne Unit, als Cotswolds, una regió de pobles de pedra, paisatges verds i carreteres que semblen tretes d'una pel·lícula.
3: També em va encantar, no està gens massificada de moment. És que de les Cotswolds, te diria tant, té molt d'encanto. O sigui, són poblets i poblets i poblets, enriuets. Em va agradar moltíssim. 4, 5, 6 pobles més.

0: I no sé si és molt coneguda, la veritat, perquè està com al mig de del país i, clar, hi ha zones d'esquí, o sigui, muntanya, l'Atlas, i sorprèn molt.
1: A la costa sud de Sicília s'amaga un dels grans tresors arqueològics del Mediterrani, la Vall dels Temples d'Agrigent. Malgrat el nom, no és una vall pròpiament dita, sinó una carena on fa més de 2.400 anys s'hi van aixecar alguns dels temples grecs millor conservats del món. Ho explica la Juanita.
2: I vaig quedar bocabadada en un lloc que vaig anar que no m'ho imaginava pas que podia veure això tan xulo. Es diu el Valle de los Templos, és un conjunt de temples grec i la veritat és que no m'ho esperava. I a més és que vas pel mig de Sicília d'una banda cap a una altra i et trobes a sobre d'una muntanyeta, els veus des de la carretera, vull dir que és impressionant i a més hi ha algun que està pràcticament sencer.
1: I finalment parlem de Sofia, la capital de Bulgària, una de les ciutats més antigues d'Europa, amb més de 7.000 anys d'història. Ens la recomana la Isabel.
3: És una ciutat on viuen diferents religions i cultures, esglésies ortodoxes, temples catòlics, mesquites i una sinagoga, comparteixen espai en total normalitat. A més, s'hi menja molt bé. La gastronomia és deliciosa i els preus són molt econòmics. Sense dubte, una destinació que recomano descobrir.
1: Al final, potser una destinació no es converteix en especial perquè aparegui a totes les portades, sinó perquè aconsegueix despertar una emoció. Cudillero, Agrigent, Cracòvia, Sofia, el Marroc... Són només alguns exemples d'aquells llocs que esperen ser descoberts amb una mirada diferent. Perquè viatjar també és això, sortir del camí marcat i deixar espai per a la sorpresa.
4: Moltíssimes gràcies per totes aquestes recomanacions tan ben documentades, Sònia Camí, companya de Roda de Barà Ràdio. Ai, seguim viatjant dins l'Obert per Vacances i res, ens queden uns 40 minuts de programa que aprofitarem molt bé. Ara toca pintar. Tot seguit, una entrevista plena de color, perquè entrem al taller d'un artista que fa anys que treballa amb una tècnica delicada i exigent, l'aquarel·la. Molta gent l'associa als primers dibuixos de l'escola o als llibres de manualitats, però l'aquarel·la és també una de les disciplines més rigoroses de les belles arts. I és que cada pinzellada és gairebé irreversible, tal com pintes es queda. L'aigua es converteix en una aliada imprevisible i el resultat depèn tant de la tècnica com de la capacitat de l'artista. Però vinga, que de tot plegat en parlem amb el propi artista que està acompanyant a l'Eduard Virgili d'Altafulla Ràdio. Eduard, bon dia.
5: Bon dia.
4: Ens presentes al Fermí?
5: Sí, us presento el Fermí. Potser alguns de... ens esteu escoltant ja el coneixeu. A Tarragona és molt possible que el coneguin. També és molt possible que el coneguin, per exemple, cap a Ponent, perquè és nascut a Vinaixa, va créixer però a Tarragona, professionalment s'ha emplaçat a Barcelona. Per tant, és una miqueta de tot el territori i de tot arreu. Per tant, és molt possible que a través dels micròfons de la xarxa de comunicació local ara mateix hi hagi gent que el conegui. Som el seu taller per descobrir tot aquest univers creatiu al que ara feia referència i per explicar també com la pintura pot esdevenir una forma de desconnectar, d'observar el món amb uns altres ulls i fins i tot de reduir l'estrès. Perquè aquí, el lloc on som avui, es respira molta creativitat. Mira, jo ara mateix veig allí un pot amb uns llapisos de colors. Just aquí al darrere, tot l'escriptori ple amb unes paletes de pintura. Fins i tot una làmina que no sé jo si ja està acabada del tot o no, ara li preguntarem al Fermí. També uns tubs de colors, una paleta que tinc just penjada aquí al meu costat. Per tant, ja et pots imaginar quin és l'univers creatiu d'aquest estudi.
4: Passa que moltes pintures diferents, però justament sembla que ell treballa molt l'aquarel·la, que jo sempre he relacionat l'aquarel·la amb l'estiu, no? Perquè per pintar cels i mars trobo que és fantàstica aquesta liquositat. A veure què et diu.
5: Mira, no sé què en pensa el Fermí. El Fermí és pintor, il·lustrador, dibuixant, estudiant, dissenyador gràfic, publicitari, té una gran carta de presentació. Fermí, bon dia i gràcies per rebre'ns a casa teva.
6: Hola, bon dia. Res, per mi és un honor que t'hagis desplaçat fins aquí.
5: Escolta una cosa.

0: Per mi, això que deia la Núria ara, aquarel·la és sinònim d'estiu, amb aquests mars, aquestes vistes, aquests cels?
1: Bé, sí, però jo he conegut molts aquarel·listes que no han pintat precisament mars, que han sigut, jo recordo un gran aquarel·lista de Reus, que el seu era pintar màquines de tren amb els seus vapors, aquelles màquines antigues, o sigui que no necessàriament ha de ser... Ara, en el meu cas, de rebot, sí que és així, perquè jo vaig començar a pintar aquarel·les precisament a Altafulla, i clar, el primer que vaig pintar a Altafulla va ser el mar, i sí que el que diu l'Eduard, l'aquarel·la és aigua difuminada, i es presta doncs a fer cels i a fer mar, sobretot és aigua.
0: Núria, tu que pintes aquarel·la? Que
2: no, ja, no, però si alguna vegada ho he provat, perquè ara t'ho posen molt fàcil, perquè fins i tot hi ha aquells pinzells amb aigua a dintre, eh? Si alguna vegada ho he provat, relaxa molt. És que és una... jo no tinc tècnica ni res, però entenc que és una tècnica especial. Sí, sí.
1: Sí, és una tècnica especial, encara que en el meu cas, vull dir, jo tota la vida m'he dedicat al disseny gràfic, a la il·lustració, i en la publicitat, vull dir, no pintava. Ara, en el moment que vaig vindre aquí a Altafulla, ja de gran, això farà 30 anys només, em vaig dir, bueno, aquí disposo de temps, disposo d'unes vistes meravelloses, un poble ple d'encant, una mar blava i tal, posem-se a pintar. I vaig decidir, home, i per què no m'hi poso amb aquarel·la, que no ho havia fet pràcticament mai? Com que diuen que és tan difícil, m'hi posaré a veure què passa. I, bueno, de difícil no en té res per un professional que dibuixa i pinta tota la vida, però simplement és una tècnica més.
0: Però no siguis modest, perquè des d'aquí m'explicaves abans, fora d'antena, que quantes obres han arribat a sortir?
1: Pues sí, ho vaig calcular fa un parell o tres d'anys, unes 1.500 aquarel·les. Potser ara són més, no? I llavors és allò de que sí, a través de moltes exposicions m'ha anat sortint. Potser actualment aquí a casa hem de tindre entre 400 i 500, llavors vol dir que més de 1.000 aquarel·les algú altre les té penjades por ahí. I això a mi m'omple de satisfacció.
0: Escolta una cosa, què té l'aigua que és tan imprevisible? Això és una dificultat afegida en la tècnica de l'aquarel·la?
1: Sí, bueno, jo sempre em diuen, em fan la mateixa pregunta. L'oli és una pintura que és additiva, o sigui, que és anar posant. Si no t'agrada el groc, que és pintat, al damunt li pintes vermell i després ho retoques amb negre i fas el que vols. L'aquarel·la simplement és més delicada.
0: És això que deia la Núria ara al principi, sí. No? Que el primer traç que fem amb l'aquarel·la... Sí. És ja el definitiu.
1: Sí, però tu has de saber quin traç vols fer i te sortirà. Per tant, és una cosa que és simplement més delicada i has de saber el que vols fer.
0: No hi ha marge per rectificar amb l'aquarel·la?
1: Sí, i tant. Jo sempre explico una anècdota. En una de les oposicions que vaig fer al port, jo vaig pintar una sèrie de barques del Serrallo i una colla de barques estaven lligades al Norai, de ferro, i quedava tot molt guapo, molt maco, i va vindre un pescador i va dir, escolti, perdoni, diu, però això, aquest quadre està malament. Dic, i això per què? Diu, perquè tal com estan lligades les barques, diu, l'endemà no en quedarà ni una, se les hauran portat la corrent. O sigui, el Norai estava al revés. I clar, jo ràpidament vaig emportar l'aquarel·la cap a casa, vaig girar els Norais, els vaig pintar, i ningú sap que els Norais aquells estaven al revés. O sigui, hi ha tècniques per esborrar i per rectificar.
2: Mira, o sigui, Eduard...
0: Sí, digues.
2: Eduard, perdoneu que interrompo i tiro cap a un altre costat, però és que ara t'explotarà el cap. Ahir l'Eduard ens parlava des de la desembocadura del riu Gaià, parlàvem de les tortugues, no sé si d'ahir o un dia anterior.
0: Abans d'ahir, el Callà, la desembocadura no, era el Callà, però sí,
2: el
0: riu Gaià.
2: Ens imaginem el passeig al voltant del riu, al llarg del riu Gaià, el Fermí ho ha pintat també. Estic veient una aquarel·la preciosa d'aquell, sí, no?
1: Sí, jo vaig fer una exposició tota de pintures, o sigui, tot del Gaià i els seus voltants. Aquells bosquets, tota la vegetació, totes les fulles, o sigui, tot dedicat exclusivament al Gaià i al seu entorn.
0: I no t'ho perdis, Núria, perquè tu que ets de Tarragona, segur que t'agradarà veure els elements del seguici festiu de la ciutat. Doncs el Fermí també els ha pintat tot i, de fet, aquest divendres inaugura una exposició que es diu Homenatge a Tarragona de Festa Major de 24 noves aquarel·les de les festes de Santa Tecla, i això serà el Fòrum d'Altafulla. És una exposició que tens ja preparada, em penso que els, pot ser que hagi vist els quadres aquí. Quan he entrat a casa teva, Fermí, els tenies aquí al costat de la porta.
1: Amuntegats aquí, preparats per agafar el jeep i portar-los cap de l'exposició, sí. Està tot a punt.
0: Aquest cop has decidit això, pintar els elements de la Festa Major.
1: Sí, bueno, de fet, algú, quan vaig començar a pintar, les aquarel·les eren molt senzilles, no hi havia gent, no hi havia persones. I algú em va criticar que eren massa sèries, que li faltaven vida. I llavors, jo precisament, com que m'he dedicat en els meus inicis a fer il·lustració, per novel·les i per llibres i tal, amb tècniques similars a l'aquarel·la, amb tècnica de pintura gouache. En gouache es pinta com si fos un acrílic, que es pinta amb aigua, però cobreix les pintures, no és aquarel·la. Però algunes vegades la difuminació és tipus com l'aquarel·la. I llavors vaig dir, bueno, doncs em faré una de Tarragona, de les festes, amb força gent, perquè vegin que sí que puc fer pintura en vida. I llavors em vaig fer un parell de Tarragona de les festes, això ja fa anys, els vaig fer allà al museu que hi havia de Tarragona, la Casa Castellarnau, em vaig fer 2 anys seguits dintre de les festes de Santa Tecla, i llavors al cap d'uns anys doncs em vaig decidir, va haver una amiga que em va dir, escolta, per què no tornes a, per què no pintes els cabeçudos, bueno, els capgrossos,
0: sí.
1: I tal, i vaig dir, vaig pensar, per què no la torno a repetir, al fi i al cap a mi la il·lustració, m'agrada fer il·lustració, no? Que al fi i al cap també era la meva antiga professió. I per això aquest any sempre faig Altafulla, doncs, i amb un raconet posava Tarragona, algú Tarragona, doncs aquest any és al revés. Tota serà de Tarragona, i amb un raconet, l'habitació aquella interna que hi ha, doncs serà dedicada a Altafulla. O sigui, me n'en recordo.
0: Escolta una cosa, Fermí, qui veu tots els quadres, qui visita una exposició teva, no s'anima després a agafar també unes aquarel·les i dir, vinga, va, provem-ho de manera autodidacta?
1: Sí, hi ha molta gent que els anima, i perquè en teoria l'aquarel·la sembla que sigui fàcil, i ja t'ho dic, de fàcil no en té res, per el que deies, la pinzellada que fas és la que queda. El que passa que professionalment sí, ja saps els secrets, i ja saps que si per fer aquesta difuminació has de fer aquest tipus de pinzellada i has de posar aquest color, i llavors arriba un moment que sí que és fàcil.
0: Home, ho acostumem a associar, no?, a la pintura de la canalla, als nens,
1: sí.
0: però no és així, i avui ho estem explicant en primera persona.
1: De totes maneres, això és una deformació que ve històrica des de fa molts anys. Abans els pintors eren hòmens, i els hòmens eren els que anaven bruts de pintura i creaven i pintaven, i les dones les deixaven amb un raconet amb aigua perquè anessin fent taquetes de color, i així sortia l'aquarel·la, que era més fàcil, més de senyoretes, i això pot ser creat aquesta il·lusió falsa a través del temps. Crec que una mica, potser és això, però ja t'ho dic, és una tècnica més artística que necessita doncs saber-ne, i el que la domina, doncs no hi ha cap secret.
0: I relaxa? Ajuda a fer teràpia?
1: Sí, encara que també et diré una cosa, amb molta gent que no també no s'equivoqui massa, amb el sentit que l'aquarel·la amb tothom l'associa, i potser és l'autèntica aquarel·la, aquesta, la difuminada d'aigües, de colors, que va fent diferents tonalitats. En el meu cas, és la tècnica aquesta mateixa, però aplicada a la, diguem, podríem dir, més il·lustració, a la que llavors aconsegueixo jo uns quadres amb molt detall, molt detallistes.
0: I tant.
1: I mentre que l'aquarel·la és una cosa més improvisada, i aquells en diuen, els entesos, que són els autèntics aquarel·listes, que jo m'aparto de l'aquarel·la, però jo continuo dient que jo pinto aquarel·la, el que passa que és el meu estil.
0: De fet, Núria, no et perdis l'anècdota, abans també fora de micros, el Fermí me l'explicava, que en una exposició ell es va fer una mica el despistat per escoltar els comentaris d'aquella gent que visitava l'exposició. I què et van dir? Explica-ho tu.
1: Un bandit diu, este tío sabe mucho, está muy bien hecho, muy bien hecho. De hecho, son fotografías que le pinta encima y queda tan bien que no lo parece fotografía, pero si rascas un poco verás que detrás hay la foto. Pero es tan bueno que no se nota.
2: I et vas poder contenir de no contestar-los i escolteu que no hi ha res a sota.
1: No, perquè mira, fa 30 anys que estic exposant aquí el Tafullet, anècdotes aquestes, de tot tipus, no em podria explicar, podria escriure un llibre d'anècdotes de la gent que passen i tal.
2: Doncs t'emplacem a fer-ho, hem d'acabar l'entrevista, Eduard. Se'ns acaba el temps i
0: mira, deixa'm només que li pregunti per si aquesta làmina que tens just aquí al darrere està acabada o no, com que veig que encara és el pupitre de treball.
1: Sí, li prepararé un pas per tu i si em dóna temps la pujo i si no, doncs es quedarà aquí.
0: Però la tens ja?
1: Sí.
0: Doncs mira, farem una fotografia.
2: Ah, sí.
0: De fet, li farem una foto al Fermí amb aquesta aquarel·la perquè vegeu tots el realista que és.
1: Sí, però ja aclarir que aquesta aquarel·la és de l'any passat. El que passa que hi havia coses que no m'agradaven i ara les he rectificat.
0: Ah, mira, allò que parlàvem abans.
1: Sí, no diré quines coses, però crec que el quadre ara ha millorat bastant.
0: Fermí, moltíssimes gràcies per rebre'ns. Escolta, que vagi molt bé l'estiu, que vagi molt bé aquesta exposició i per molts anys de seguir pintant amb aquarel·les.
1: Sí, espero que sí, molts anys i sempre amb aquarel·la, perquè pintar olis i acrílics i tal ja n'he fet, però vull dir, el trobo més avorrit. És més divertit fer el que estic fent.
0: Doncs per molts anys de diversió. Gràcies.
1: Moltes gràcies i moltes gràcies per escoltar-me.
2: Adéu, Virgili.
0: Ja ho veus, Núria, aquarel·les. I si tu les aquarel·les et porten a l'estiu, escolta, a les tardes, que no fas antena, agafa les aquarel·les i el pinzell.
2: Doncs mira, aquesta tarda m'hi poso i també us envio una foto, penjarem una foto per comparar l'aquarel·la del Fermí amb la meva, d'acord?
0: Fantàstic.
2: Eduard Virgili, moltes, moltes gràcies. Molt interessant.
0: A tu.
2: Fins ara.
3: Obert per vacances.
2: Des d'Altafulla, cap a l'Escala, perquè allà tenen un monument patrimonial que val la pena conèixer una mica més a fons, tot i que jo crec que si heu anat a l'Escala ja n'heu sentit a parlar o l'heu visitat. És l'Alfolí de l'Escala, ens ho explica l'Ona Vilà.
4: Entre els carrerons del nucli antic de l'Escala, el carrer Alfolí número 6, a tocar de la platja, s'alça un dels edificis més emblemàtics del municipi, l'Alfolí de la Sal. Un casal de planta basilical amb tres naus rectangulars, dos pisos d'alçada i un pati interior. Construït a finals del segle XVII, l'Alfolí de la Sal va ser magatzem de sal, duana marítima i pòsit de pescadors, i durant segles va representar el motor econòmic i de desenvolupament de l'Escala, que va passar de ser un barri de pescadors a una veritable vila marinera. Actualment convertit en un museu, l'edifici recull tota aquesta memòria en una exposició permanent titulada L'Escala i el mar d'Empúries. La data de construcció de l'edifici de l'Alfolí de la Sal és incerta, tot i que la façana principal, la llinda d'una finestra, du la data de 1697. Ara bé, d'aquella època, l'Arxiu Municipal de l'Escala no en té cap constància. No se sap qui va construir l'edifici, de qui era propietat ni quins usos tenia. Les primeres informacions que es tenen sobre l'immoble són del 1716, quan amb el decret de nova planta va ser designat el Folí de la Sal, tal com explica la directora del Museu de l'Escala i l'Arxiu Municipal, Mariona Font.
5: Sí que sabem que a partir de la Guerra de Successió, amb el decret de nova planta, a partir de 1716 és destinat al Folí de la Sal, que era doncs, el lloc, el magatzem de la sal, on tota la gent que necessitava sal l'havia d'anar a comprar. Era un comerç estancat, que se'n diu, i era controlat pel rei. Només hi havia 15 alfolins a tot Catalunya on la gent podia anar doncs, a buscar la sal que necessitaven. Se'n van construir al llarg de la costa i després també n'hi havia d'interior centres de producció de la sal, com el de Cardona o com el de Gerri de la Sal. L'Escala no és un lloc productor de sal, sinó que és un alfolí de distribució. La sal que es distribuïa aquí provenia d'Eivissa i dels alfacs, del delta de l'Ebre. i venia amb grans barques, amb pailabots, que amarraven just aquí a la platja i la descarregaven amb els llogos de sardinals i el portaven doncs, a aquesta sala a guardar aquí en aquest magatzem fins que no venien a buscar-la.
4: En aquest sentit, segurament es va escollir l'edifici en qüestió per la seva proximitat amb la platja. L'edifici segurament era privat i tot i que es desconeix quin era el propietari abans del 1800, sí que se sap que a partir del segle XIX la propietat era del figuerenc Francesc de Romà, a qui la hisenda reial pagava un lloguer. La compra de sal per part dels municipis era un fet obligatori, perquè aquest impost era el que finançava les conquestes i empreses reials.
5: Estaven obligats a venir a buscar un cop a l'any sal a l'Alfolí de l'Escala, més de 200 pobles que estaven repartits amb l'Alt Empordà, una part del Baix Empordà, el Gironès, la Garrotxa i fins i tot a Ripollès i Cerdanya. O sigui, amb les comunicacions que hi havia en aquell moment, amb els camins que hi havia, doncs venir a buscar la sal aquí a l'Escala, doncs havia de ser també tota una aventura.
4: L'emmagatzematge i distribució de la sal es feien a la planta baixa, a la nau principal i a les adjacents.
5: Sabem que les tres sales que estaven així amb les arcades, amb les voltes de mig punt, eren a magatzem, i que l'última, la de la dreta, en deien el toldo, que era on tota la gent podia anar a comprar la sal a granel. La resta era ja per si la volies anar a comprar a l'engròs, i en canvi, si la volies anar a comprar a granel, tenia l'altra entrada per poder-ho fer.
4: La primera planta, en canvi, es destinava a habitatge i vivia l'administrador que portava els comptes de l'Alfolí. Segons fonts documentals, el primer administrador que va tenir el magatzem de la sal de l'Escala va ser el cunyat de l'administrador de les Salines de Catalunya, un home que vivia amb totes les comoditats que pertocaven a un noble de l'època, tal com mostren els inventaris notarials que es conserven. D'aquella època també han arribat fins als nostres dies rebuts que detallen les comandes de sal de diferents pobles i també els llibres de l'administrador. Aquests últims es conserven a l'Arxiu de la Corona d'Aragó a Barcelona. Paral·lelament al magatzem de sal, al segle XVIII, l'Alfolí va funcionar també durant unes dècades com a duana marítima.
5: Una part era Alfolí i l'altra duana marítima, perquè el port de l'Escala també va guanyar importància amb el comerç de cabotatge. Hi havia famílies que tenien vaixells que els carregaven, anaven a vendre doncs, o tant a la Fira de Bellcaire a França o per tota la costa, i això doncs, també necessitava doncs, una duana. El fet d'haver-hi doncs, aquestes dues institucions. Va fer que vinguessin també gent important, famílies importants aquí a l'Escala i s'instal·lessin. Clar, hem de pensar que al principi del segle XVI el nucli del poble era Sant Martí d'Empúries. Només uns pocs pescadors es van començar a fer les cases, les barraques, més que res, més que cases, eren aquí al port de l'Escala. I de mica en mica, al construir aquest edifici, això va fer que la població de l'Escala, doncs, en molts pocs anys, es multipliqués per mil. Va venir molta i molta gent a viure aquí. I després, per això, també es va demanar doncs, que la capitalitat del terme municipal doncs, passés a l'Escala en detriment de Sant Martí d'Empúries.
4: El magatzem de sal i la duana van estar en marxa fins a finals del 1869. A partir d'aquell moment, tot i que l'edifici continuava en mans privades, va passar a tenir molts usos diferents, sempre lligats amb el món de la pesca i la salaó.
5: Sobretot es van llogar les parts de sota dels magatzems i hi havia doncs, un barriler, hi havia diferents fàbriques de salaó que també van llogar els espais i després hi va haver-hi també el pòsit de pescadors, fins que a partir dels anys 50 hi va quedar totalment inutilitzat i com que no s'hi feia res es va anar degradant i als 70 doncs amenaçava ruïna.
4: Aleshores, amb l'auge del turisme, l'edifici va ser objecte d'especulació, així com el cementiri mariner de l'Escala que l'empresariat volia convertir en un aparcament.
5: Clar, aquest edifici, si el veus així des de l'exterior, no crida massa l'atenció, però quan entres sí que després descobreixes que realment és un edifici espectacular. I en aquells moments, a principis dels 70, hi va haver-hi tota gent que el volien comprar i enderrocar-lo per fer-hi pisos turístics. Clar, en aquell moment doncs, la gent doncs, mirava cap al futur i no pensava que aquests monuments que hi havia aquí al poble fossin tan importants.
4: Per sort, una associació ciutadana, la Comissió de Defensa de l'Arquitectura Popular, va aconseguir conservar tots dos monuments.
5: Aquesta Comissió de Defensa de l'Arquitectura Popular va recollir firmes i va anar doncs, demanant que es protegissin aquests edificis, i sí, a partir del 78 es van protegir i després amb l'arribada de la democràcia, gràcies a l'informe de l'Eduard Carbonell, van ser declarats tant els dos edificis, tant l'Alfolí de la Sal com el cementiri mariner, com a béns d'interès cultural.
4: Un dels fets que va propiciar l'estima del poble de l'Escala per l'edifici de l'Alfolí de la Sal va ser la Festa de la Sal, que es va celebrar per primer cop l'any 1997, coincidint amb l'aniversari del tercer centenari de la construcció de l'edifici.
5: El 1990 es van recuperar aquestes fotografies, aquests negatius d'en Josep Esquirol, on es veia aquests pailabots que descarregaven sal aquí a l'Escala, amb totes aquestes barques. Clar, aquest fet, i que l'edifici de l'Alfolí encara estava en mans privades i que no se sabia, tenia un destí incert, va fer que des de l'Ajuntament i des de l'Arxiu es creés la Festa de la Sal perquè la gent fos una mica conscient de què tenien i que potser sí que valia la pena preservar-lo. En aquest moment de la festa era quan es reivindicava més aquest paper important de l'Alfolí de la Sal. I això va permetre doncs, que amb aquesta pressió finalment l'Ajuntament el 2006 el comprés. Van tenir la sort d'aquí l'Ajuntament que vam poder aconseguir una subvenció que era l'1% cultural i amb aquesta gran subvenció es va pagar molt de la rehabilitació de l'edifici i va durar molts anys. Allò es va inaugurar així per plantes i va ser al principi el 2017.
4: Una rehabilitació que va durar més de 10 anys i que va permetre conservar algunes de les parts originals de l'edifici que es conserven encara avui i permeten veure, per exemple, la riquesa que tenia la primera planta de l'edifici quan acollia l'habitatge de l'administrador de l'Alfolí.
5: Es guarda un terra original a la sala dels còdols, que precisament té aquest nom perquè són tot aquest terra està fet amb còdols, amb riarencs d'aquí de la platja, i en el primer pis doncs aquest sostre de fusta que era un enteixinat, que anava tot ell policromat, que mostra la riquesa amb què vivia doncs aquest administrador de la sal. Aquesta rehabilitació que es va fer va permetre doncs amb el muntatge de l'exposició al primer pis de guanyar el Premi de Museologia l'any que es va inaugurar, el 2017, i després, posteriorment, vam ser nominats a millor museu europeu de l'any el 2020.
4: Després de la reforma, l'edifici de l'Alfolí de la Sal es va inaugurar com a museu. Actualment acull exposicions temporals a la planta baixa, una exposició permanent sobre la història de l'Escala i una sala dedicada a l'escriptora Caterina Albert Víctor Català a la primera planta i la seu de l'Arxiu Històric de l'Escala a la planta superior.
5: A la primera planta hi ha una exposició que es diu L'Escala i la Mar d'Empúries. Es fa un repàs doncs, a tota la història dels canvis de paisatge i tots els pobles que han vingut a habitar doncs, aquí a l'Escala. S'inicia doncs, des de l'època del Neolític i acaba doncs, ara doncs, en el segle XX. I aquí, a la part central, doncs, és on s'explica més aquest origen de la platja de l'Escala com a lloc de botigues, les barraques dels pescadors que pesquen amb la tècnica dels sardinals i que després doncs se construeix aquest gran edifici i se li dona l'ús de magatzem de la sal. I clar, la unió entre que tens la sal més amb tota la pesca que portaven doncs, aquests sardinals, el que fa és que sobresurti sobretot aquesta indústria de la saló que ha fet que l'Escala sigui coneguda doncs, arreu.
4: Així, l'edifici de l'Alfolí de la Sal, que al segle XVIII va impulsar el creixement econòmic i social de l'Escala, és ara un espai on el municipi preserva la seva memòria i explica la seva identitat al món.
2: L'Alfolí de la Sal, visita obligada si aneu a l'Escala, no confondre, i també s'ha de visitar amb el Museu de l'Anxova i de la Sal, que hi ha a l'Escala. Dos peces que expliquen el municipi, la història del municipi perfectament i de la seva activitat. És un podcast de patrimoni que ens han dut des de Ràdio L'Escala a la companya Ona Vila. Seguim endavant. Vinga, i ara anem als fogons. Des del Canar Ràdio, la companya Cristina Esteban ens proposa conèixer com era la cuina del rei Alfons XIII, un podcast de cuina, de converses a la cuina, més que no pas de receptes.
6: La Rosa Santper és neta i filla de cuineres i avui parlarem amb ella de la cuina de principis del segle XX. Mos situem a l'any 1915. Los marquesos de les Atalayuelas tenien molta relació amb los reis de l'època, Alfons XIII i la Victòria Eugènia, i de tant en tant los convidaven a casa a menjar. La marquesa sempre presumia de la seva cuinera Agustina Labuñoles, de qui estava encantada.
7: La meva iaia va ser una cuinera molt peculiar perquè, bueno, pel lloc on va estar treballant. Primer els marquesos i després els reis. La marquesa sempre presumia perquè deia que la muchacha, la cocinera que ella tenia, que de una celga, una patata i una cebolla sabia pollo asado. En un moment donat se queden sense cuinera personal dels reis. I llavors li diuen a la marquesa que si por favor, mientras encontraban a alguien, li podrien deixar la chica esta que tiene del pueblo, que total, que la marquesa una mica així, bueno, perquè no es podia negar, perquè eren los reis, el marquès era la madreta d'Alfons XIII, total, que se'n va la iaia a palau.
6: La reina, la Victoria Eugenia, era una persona molt senzilla, però en canvi el rei era més sofisticat a l'hora de menjar. I l'Agustina li preparava moltes vegades un dels seus plats preferits. Per cert, en aquells temps, a la cuina de palau hi havia unes 200 persones treballant.
7: La iaia de tant en tant hi baixava, però era una cuina, ella tenia una zona petita on feia el menjar del dia a dia dels reis, vale? I un dels plats que li encantava a Alfons XIII era, jo ho diré en castellà, los pichones con vino tinto y manzanas con cebolla. I clar, la iaia els hi feia i ell sempre diia estos pichones son como terciopelo en la boca. És senzilla de fer, era ell dia que tenia el sabor a terciopelado perquè els havia trobat suaus, cuitets, penso. Simplement era doradets los pichons, llavors ho feien en unes marmites altes, vale? Llavors allò coïa tot igual. Llavors era doradets los pichons, afegir-li ceba talladeta, caramelitzar-la una mica, pochar-la ben pochadeta amb el mateix oli, el mateix suquet dels pichons, afegir-li uns trossets de manzana i llavors, en un caso a part, posava la iaia el vi i llavors lo reduïa una mica per l'alcohol, vale? I perquè al reduir l'alcohol també se feia com una miqueta més espesset, vale? Lligava una mica. Llavors, quan havia reduït el vi, lo tirava junt amb on estava la carn del pitxó, la ceba i la poma, i llavors ho deixava tapar. Llavors, al cap de 10 minuts, no sé, quan ella veia que ja quasi estava acabadet de coure, i tirava una miqueta de caldo. I llavors, en la mica de la ceba, més la manzana, la salsa quedava lligadeta.
6: L'Agustina va estar prop d'un any cuinant per als reis i va estar molt a gust. Una de les persones que va agafar més confiança va ser en la infanta Isabel de Borbó, coneguda com la Xata, molt propera al poble i que tenia un gran cor.
7: La infanta Isabel sempre li dia a la iaia: Agustina, la corte és com un corsé que aprieta mucho i a mi me gusta ir muy suelta y muy ligera.
6: L'Agustina, abans i després de cuinar per als reis, tal com hem dit, ho va fer per als marquesos d'Alcanar, los marquesos de les Atalayuelas, a qui de tant en tant també els preparava plats típics del poble.
7: Perquè com que el marquès pervenia d'aquí d'Alcanar, li feia molta gràcia pues, los plats típics d'aquí del poble, no? I una de les coses que li agradava molt era lo clàssic suquet de peix. I llavors li feia un suquet d'escrita en la seva picadeta, bueno, tal com ella ho feia, i li posava o patata o moniato baix com a base, o les dues coses. I llavors damunt l'escrita, amb lo pebre roget del poble, que es feia abans i tal. I li encantava. I això era un dels plats que ella va continuar fent després a casa, sobretot els divendres sants. Se podia fer en escrita, es podia fer també en bacallà.
6: Quan l'Agustina va anar a viure a Madrid, no sabia parlar castellà i això li va portar més d'una anècdota. Una de les més divertides va ser quan la marquesa li va demanar que comprés un quilo de filets i va anar a la merceria a demanar un quilo de fil. La infanta Isabel, en la que va agafar tanta confiança a la cort, li va regalar unes arracades de marfil d'un viatge que havia fet a París, una joia que la Rosa encara avui conserva en molta estima.
2: Déu-n'hi-do, quines converses de cuina tan interessants. Avui el que ens ha portat la companya Cristina Esteban des d'Alcanar Ràdio, ni més ni menys que als fogons de la cuina d'Enric XIII i també del marquès d'Atalayuelas d'Alcanar. Déu-n'hi-do, una conversa de cuina d'època avui. Vinga, va, que anem tancant programa. 10 minutets i seran les 11. Passem per l'agenda d'activitats. I saludem com cada dia a aquesta hora la Lídia Porta des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
8: Hola, bon dia.
2: A veure, ho he llegit bé, això? Gregotecno?
8: Jo crec que sí.
2: Grego, no, digam.
8: Sí, Gregotecno. Ho estaves dient bé.
2: Què és el Grego Tecno? Explica'ns.
8: Doncs sí, és un artista de Barcelona que fusiona el cant gregorià amb música electrònica. El nom ja ens dona una miqueta de pistes i avui actuarà al Museu d'Història de Catalunya en la seva terrassa tancant l'edició de les nits d'estiu, que és un cicle que connecta la història amb música contemporània amb artistes que hi han passat per la terrassa com Santa Salut, Joan Garriga o Maria Hein. I escoltem un momentet de Grego Tecno per veure què és, que és una mica curiós, no? Sí.

0: És tal qual ho han dit, Can Gregorià i base tecnològica. És tal qual m'ho imaginava, molt bé. Però en directe ha de tenir un punt encara més interessant. Això serà avui a les 10 del vespre, com deies, no? A la terrassa del Museu d'Història de Catalunya.
1: Sí, i les entrades són 16 euros i inclou una consumició.
0: I seguim parlant de la segona proposta de cinema a la platja.
1: A Sitges hi ha una nova cita del cicle Cinema Lliure a la platja i avui la platja de la Fregata acull la projecció de Little Amélie, que és una pel·lícula que narra la història d'una nena belga criada al Japó que descobreix que té una mirada plena de sinceritat i imaginació. I si volem, escoltem una miqueta el trailer.
2: Excepto un tubo. Pasaron días, semanas, siglos. Y se produjo el milagro. Y fue así como nací, por obra y gracia del chocolate blanco. El placer era yo.
1: Doncs bé, abans de la projecció també es podran veure dos curtmetratges, un que es diu Matcha, que és la història sobre el dol i la memòria a través de la cerimònia japonesa del te, i Platjarbat, que és una reflexió sobre els petits plaers quotidians. Això és avui, dimecres 29 de juliol, a la platja de la Fregata, com bé comentàvem, i començarà amb Pic, Espong i el Sol, entre 2:15 i les 10 del vespre.
0: M'agrada aquesta apreciació, ells ja avisen, diu, d'entre 2:15 i les 10, però quan es pongui el sol, perquè clar, si s'ha de projectar, no? que estem en condicions
1: lumíniques. Ens hi hem de veure.
0: Vinga, i ara una salutació a tothom que ens escolta des de Lleida, perquè la darrera activitat que clou l'agenda d'avui ens du cap al claustre de la Seu Vella.
1: Sí, al claustre de la Seu Vella tindrem el cicle Nits de Lluna Plena i hi ha un espectacle que es diu Acústic del Quartet Immortality, que és una formació que oferirà un concert íntim amb veu, guitarra, caixa i piano, interpretant cançons d'autor, música pop i peces de teatre. Una miqueta varietat en un entorn útil com és el claustre de la Seu Vella de Lleida.
0: Molt xulo, espectacular. Mira, els estem escoltant de fons, em sembla, no?
1: Sí.
0: El Quartet d'Immortalitat. Lídia Porta, moltíssimes gràcies per aquests apunts d'agenda. Fins demà, companya.
1: Fins demà.
0: I vinga, van tancant ara sí el programa i ho fem en connexió amb l'Enric Rubio, Cardedeu. Bon dia i adeu. Què tal, Enric?
3: Molt bon dia i adeu, així m'agrada.
0: Tenim alguna aportació més pel que fa amb aquestes destinacions infravalorades?
3: Doncs mira, t'haig de dir que el que són les comarques de secà, no perquè ho hagi dit jo, però ha guanyat per golejada. Ens diuen des d'aquí, ens diu Visca l'Oest, la Laura Alcalde, no sabem si és d'allà o si ho visita com a turista de qualitat.
0: Molt bé.
3: I també ens comenten, des d'aquí l'Alfred ens diu, la Conca de Barberà, poblacions com Conesa són destinacions increïbles, tant per la seva gent com per l'encant del poble. No sé si el coneixes tu, aquest poble.
0: Conesa, no ben bé, però la Conca de Barberà té rotllos, sí.
3: Sí.
0: Val la pena.
3: I de fet també ens recomanen doncs, a visitar tot el que seria, molta gent es queda en el Pallars Sobirà, no?, que puja cap a dalt, no?, i sí. En canvi el Pallars Jussà té uns tresors increïbles, això ens ho diu l'Antoni, també de Pons, i diu que és una zona que val la pena aturar-s'hi.
0: Molt bé. Ens deixem perdre aquest estiu, doncs, per llocs que no ens ho pensàvem mai. A veure si ens ho passem bé. Demà, canviem els viatges.
3: Tema del dia. Canviem els viatges. És que tenim el Dia Internacional de l'Amistat, així que parlem d'amics i d'amigues. I mira, és que aquest any, amb tres setmanetes que portem, ja en som molts d'amics i amigues aquí a l'Obert per vacances. Per tant, escolta'm, obrim el meló, quins són els millors amics, quines són les millors amigues,
0: Mira,
3: tema general de l'amistat.
0: Jo aprofiteu la nostra antena per enviar un missatge de gratitud no, als vostres amics o amigues, per dir-los a través de l'antena de l'Obert per vacances com us els estimeu.
3: Clar, tant que sí. Em sembla fabulós.
0: Serà molt entranyable demà. Ja estic buscant cançó, no sé pas què posarem. Tu ja les tens triades, no?
3: Sí, en tenim algunes. He vist que me n'has posat alguna, per tant, mira, jo en aquest cas n'he posat una per demà.
0: Molt bé, doncs vinga, acabem de conformar la selecció musical. Què estem escoltant? Això que sona de fons és...
3: Pont i Pissador.
0: Pont i Pissador, veritat?
3: Sí, evidentment.
0: Una bogeria
3: de
0: grup,
3: Una bogeria de grup, de fet, els que no... Potser l'heu escoltat alguna vegada, però quan aneu a veure un directe és tan bèstia, tan espectacular...
0: Això és etiqueta rockabilly directament? O com ho definiríem?
3: Toquen de tot, sobretot toquen música tradicional i tenen una norma que és no fer servir cap instrument que sigui mínimament conegut. O sigui, intenten tirar cap a instruments que siguin sempre... especials, diferents, i a nivell de cant tenen una qualitat brutal, perquè de fet inclús et fan cants harmònics, cant mongol, cant... és increïble. De fet, tenen molts tutorials que val la pena repassar-los pel YouTube d'aquest grup que ens ofereixen perquè puguem intentar imitar lleugerament el que ells fan.
0: Quin munt de recomanacions avui, Enric. Anem a pair-ho tot, vinga.
3: I tant que sí.
0: Fins demà, amics de Cardedeu. Una abraçada.
3: A reveure.
0: Això és el que ens passa a les 11, que hem de pair tot el programa, que hem començat a les 9, perquè és com una esquitxada de temes i de recomanacions, i us emplacem a reescoltar-lo, el trobareu a les nostres xarxes penjat, i d'aquesta manera podeu repescar. Però demà no ens adonarem, que ja tornarem a ser demà a les 9 amb una nova edició de l'Obert per Vacances. Que passeu bon dia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, troba bé que el govern espanyol hagi ajornat fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera que s'havia de celebrar avui.
2: Ajornament de la Comissió de Política Fiscal i Financera d'ahir. Mirin, menys excuses i més responsabilitat. Es tracta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques. L'aposta del govern d'Espanya pel diàleg ens sembla encertada. El 4 de setembre s'acabarà ja el temps de les excuses i començarà el temps de les solucions.
1: L'ajornament de la reunió per debatre el finançament autonòmic ha estat a petició del PP, que consideren que només s'ha negociat entre el Ministeri d'Hisenda i Esquerra. I el govern espanyol ha concedit l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys i mig a 2 anys, evitant així el seu ingrés a presó. Es mantenen, però, els 13 anys d'inhabilitació i també la multa de 36.000 euros imposats per la condemna per prevaricació i falsedat documental en les contractacions irregulars a la Institució de les Lletres Catalanes. I Protecció Civil manté activat el pla enfocat davant un nou episodi de calor que incrementa el risc d'incendi forestal en previsió que el dissabte s'assoleixi el nivell màxim de perill. Els agents rurals activaran els nivells 3 i 4 del Pla Alfa en nombrosos municipis, mentre es mantenen també les restriccions d'accés a diversos espais naturals. A més, el Procicat també està en alerta per la previsió de calor extrema amb temperatures que podran superar avui els 40 graus a Ponent i també al Prepirineu. I els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'una dona al districte de Sant Martí de Barcelona després que s'hagi entregat en una comissaria de la capital. La víctima va ser localitzada ferida de gravetat en un pis del carrer Andrade i va morir poc després mentre la investigació continua oberta per tal d'esclarir els fets. Amb aquesta ja són 4 les víctimes de violència masclista durant aquest 2026 a Catalunya. I els Mossos també han denunciat penalment un jove de 19 anys per un presumpte delicte d'amenaces després d'enviar missatges intimidatoris a l'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, a través d'una xarxa social. Les amenaces estaven relacionades amb els canvis en la normativa del mercat setmanal municipal i la investigació continua oberta per identificar possibles altres implicats. I pel que fa a la mobilitat, una variant a C32 a Cornellà de Llobregat en sentit nord deixa un carril tallat i provoca retencions en aquest punt. A banda, també a la BB-4241 a Capolat es dona pas alternatiu i la via està restringida als vehicles de més de 7,5 tones entre Berga i Capolat. Pel que fa al servei ferroviari, retards que poden superar la mitja hora a l'R11 a causa d'un robatori de cable entre Riu Fluvià i Sant Miquel de Fluvià.
3: Informació local.
4: Aquest divendres hi ha una nova proposta dins la programació de Viu l'Estiu als Parcs que fa l'Ajuntament per oferir propostes lúdiques i culturals als caps de setmana d'estiu. Doncs divendres, a partir de les 9 del vespre, al Parc Pont de la Cadena hi haurà concert d'estiu amb Roque per oferir doncs, aquest espai de trobada i de música. El divendres, a partir de les 9 i al mes d'agost, els tres caps de setmana, el del 8 d'agost, 22 d'agost i 29, menys el cap de setmana del 15, cada cap de setmana hi haurà proposta de ball. De moment, aquest divendres, concert d'estiu a les 9 del vespre al Parc Pont de la Cadena. I recordem una vegada més els refugis climàtics que hi ha a la vila, aquest espai amb temperatura confortable, ara que torna a haver-hi més onada de calor. Doncs tindreu al matí i a la tarda l'aula d'estudi del Molí Jove i també el Casal d'Avis, primer de maig. El Casal d'Avis de dilluns a divendres i l'aula d'estudi de l'edifici del Molí Jove de dilluns a diumenge. La resta d'espais són la sala d'actes de Can Ametller i l'oficina d'atenció ciutadana de dilluns a divendres al matí i la biblioteca al Molí amb l'horari habitual, però tanca dues setmanes aquest agost. Del 3 al 16 d'agost està tancada la biblioteca. També horari especial d'agost al Mercat Municipal que obre de dilluns a dissabtes al matí, el dilluns de 8 a 1, dimarts, dimecres, dijous i dissabte de 7 a 2 i el divendres de 7 a 3 de la tarda. I també recordem que està oberta la convocatòria dels Premis Clic de Fotografia que organitza l'Ajuntament i el SEM. Hi ha temps encara fins al desembre de presentar les fotos a les diferents modalitats. Hi ha les habituals, tema lliure, Molins de Rei, esports de muntanya d'aventura i cada any una modalitat especial, en aquest cas és Esports de Competició de Molins de Rei. El premi és de 500 euros i 230 per l'accèssit, per les tres modalitats habituals, i pel tema extraordinari d'Esports de Competició en Molins de Rei hi ha un únic premi de 500 euros. Les bases dels premis CLIC les trobareu al web de l'Ajuntament, molinsderrei.cat. La farmàcia de guàrdia avui dimecres és la del passeig, que està al passeig Fimargall, número 11. I comuniquem la defunció del senyor Francisco Torres Tello. Tenia 96 anys i l'acte de comiat serà demà dijous a les 12 del migdia al tanatori.

0: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
1: Molins de Rei compta amb un nou servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda gestionat per l'empresa municipal Molivers. El funcionament és senzill. Les saques reutilitzables es recullen a Molivers, al carrer Ramon Llull 4, de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621 25 83 38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.
2: Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
3: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
2: A la nostra edat estem fets hostequis.
4: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

Bon dia, comencem un nou programa de Vine a la Festa aquí a Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra. Avui som 29 de juliol del 2026 i és Santa Marta. Felicitats a totes les Martes que estan escoltant el programa. Bé, doncs seguirem... A veure, el que farem primer, Eli, és presentar el pack cultural. Així la gent ja podrà anar trucant i demanant el que sigui necessari. Mira, en quant al llibre tenim una guia, continuo amb les guies, de National Geographic, i és de Venècia, Venècia, si no ho ha estat a la ciutat dels canals, aquí ho teniu tot perfectament detallat. Venècia. Quan el disc tenim un disc espectacular de Simon & Garfunkel. Hi ha temes com el que està sonant ara, The Boxer. Tenim altres temes també com els Sonidos del Silenci, Missy Robinson, totes les Cecília, les, mira, parlant de Cecília, nom de dona també, Eli? Tothom fa una cançó amb nom de dona, t'hi has fixat? Quasi tothom, El Simon & Garfunkel també. No sé si està més endavant. De moment, aquí la teniu per escoltar-la després. Ara, de moment, l'Eli ens ha posat The Boxer, però vull que posi els Sons del Silenci i també Missy Robinson, que són uns grans temes, Precisament d'una pel·lícula, Això va sortir amb El Graduado. No sé si ho sabeu. Bueno, després les escoltem. I en quant a el que és la pel·lícula, és una pel·lícula també musical, que és Dirty Dancing, de Patrick Swayze i Jennifer Grey. És una molt bona pel·lícula. Doncs ja tenim el pack cultural presentat. Ja podeu començar a trucar al 93-668-6161 i demanar el vostre tema preferit que vulgueu escoltar i després doncs, a veure què voleu, si la guia, el disc o el DVD. Val? Parlem també de lo que és el concurs aquest de cançons amb nom de dona. Avui tenim... Les Palmarines, que l'Edgar i l'Alícia ens ofereixen dos menús, Avui el que truqui per el concurs Cançons amb nom de dona, doncs optarà Les Palmarines, que ja dic que l'Edgar i l'Alícia ens ofereixen dos menús.

0: Tenim trucada, bon dia.
1: Hola, buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Manolo,
1: bien,
0: ¿no?
1: Soy Manolo.
0: Manolo, sí, sí, ya
1: tengo una guatilla. Ya me enteré que ayer me tocó.
0: También.
1: Un disco.
0: Sí, sí, també, també, eh? Ja veus, eh? Ets un home de sort, eh?
1: Dime?
0: Que ets un home amb sort.
1: Sí.
0: Molt bé, què vols escoltar, Manolo?
1: La de... ¿Cómo se llama? Espera. Ah, la de Bar Coyote.
0: Ah, tu segueixes amb el cinema, eh?
1: Sí.
0: Bar Coyote, molt bona banda sonora, també, eh?
1: Sí.
0: Val, això, Manolo, aquí ho tenim. Escolta, el pack cultural, has escoltat el que hi havia?
1: No, porque me acabo de... Como estoy dentro de una portería,
0: ja,
1: digo, aprovecho y llamo.
0: Acabes de connectar-te, no? Bueno, doncs pues mira,
1: sí.
0: Tenim de llibre una guia de Venècia, del National Geographic. De disc sí. Tenim el que està sonant ara, que és Simon & Garfunkel. Els coneixes, aquests?
1: Sí.
0: Simon i els millors èxits d'ells, les millors cançons. I de pel·lícula tenim el musical aquest, el Dirty Dancing, La del Patrick Swayze i la Jennifer Grey, la primera que es va fer de Dirty Dancing. Tu diràs.
1: O un CD.
0: El CD de Simon.
1: Otro CD,
0: el CD de Simon, i en Garfunkel.
1: Sí, que está sonando.
0: Val, pues tens el número 1 pel CD, eh?
1: Sí.
0: Vale? I ara anem amb el concurs aquest de cançons amb nom de dona. Anem a veure,
1: vale.
0: Eli, posa-li, a veure si l'endivina i optarà també a l'1 d'avui.

0: Macarena?
1: No. Escolta bé, escolta bé.
0: Macarena, creo que dice.
1: No, no, no, s'assembla molt, però no és, no. Escolta bé, escolta bé.

0: oberta que hi tornaran, eh, a dir-ho.
1: Sí. No, que jo te de. Bésame, Magdalena.
2: Macarena, creo que dice.
0: No, no, no. En vez de la C, en vez de la C, posa una G. Mira que t'ho dic clar, eh?
2: Por hoy paso.
0: No, home, no, no pot ser que passis, va? El nombre de una cosa que a veces te comes con el café con leche.
2: Que... Una cosa que se bebe con el café
0: no,
2: con
0: no,
2: leche,
0: sí,
2: una pasta.
0: Que es menja amb el cafè llet moltes vegades, per esmorzar. Què és? Una mà?
2: Galena.
0: Ah, doncs pues ja està.
2: Vale.
0: Manolo, que diu... Bésame Magdalena, no Macarena, no. Macarena és altra canció. Val? Doncs vinga, tens el número 1 pel concurs de les cançons en nom de dona, que avui les Palmarines, l'Edgar i l'Alícia, ens ofereixen dos menús, val? Que aquests estan al mercat, d'acord?
2: Vale, pues
0: doncs
2: ja,
0: ja
2: m'enteraré
0: sí.
2: Esta tarde si me toca o no.
0: Vale, d'acord.
2: Com estarà David...
0: D'acord, una cosa, tens el número 1 pel disc o CD i tens el número 1 pel concurs, val?
2: Vale, tengo el 2 i el 1, no?
0: No, no, el 1 en los dos sitios, el 1 en los dos llocs, eh? El 1
2: amb el 1 en los dos,
0: sí,
2: vale.
0: Sí, el 1 amb el disc i el 1
2: també
0: amb el concurs Cançons en nom de dona, que és la Magdalena, eh?
2: Vale, vale, vale. Vinga,
0: molt bé. Manolo, que vagi bé, bon dia.
2: Igualment, bon dia.
0: Adéu. Adéu.

0: Tenim trucada, bon dia.
1: Bon dia.
0: Hombre, Carles, què tal, com estàs?
1: Molt bé, mira, aquí estirat. Estirat al llit.
0: Molt bé.
1: Descansant, perquè saps què passa? Que avui he tingut que anar a l'Hospitalet, a Cornellà, a la Creu Roja, que em fa la vista. I ara hem arribat i ara dic, calla, em vaig estirar a fer...
0: Has arribat una mica cansat, no?
1: Sí.
0: I la millor...
1: I
0: la millor fórmula és aquesta, estirar...
1: Vull escoltar...
0: Què vols escoltar?
1: Vull escoltar a la família avui.
0: Ah, sí?
1: Sí, vull escoltar Promeses de Mart.
0: Sí.
1: Aquell que diu El meu espai.
0: El meu espai. Val. Aquí hi ha un moment de cara a la família, no? Perquè hi toca el Ferran, no?, de baixista aquí, i va tocar en el seu moment, perquè, clar, primer va estar amb Dragon's Lair, després va estar amb Promeses de Mar, i ara amb l'últim segell, vull dir que no para.
1: Sí, no para. Ahir ja vaig sentir, ja, i a la Ona també vam sentir amb la Maria Eulàlia.
0: Molt bé. Molt bé.
1: És bueno, un sol, aquella nena, quants anys té, ja?
0: 7, em va fer ara fa poc, al maig.
1: A veure, 7, ja li vaig dir a la Maria Eulàlia.
0: Sí. Bueno, doncs, Promeses de Mar i El meu espai. En quant al pack cultural, tenim la Guia de Venècia, el disc de Simon & Garfunkel, dels grans èxits, i la pel·lícula és Dirty Dancing, o sigui, tu tries.
1: No, la pel·lícula la tinc de cara al disco, també, jo vull.
0: Val, doncs Simon & Garfunkel, tens el número 2, Carles.
1: Molt bé.
0: I després, el que és la... Hem de fer el... Cançons amb nom de dona, el concurs Cançons amb nom de dona, que ara l'Eli et posarà una cançó i a veure si adivines doncs el nom, i també tindràs un número pel sorteig final.
1: Molt bé.
0: Val, a veure si l'escoltes i dius el nom.

0: Què?
1: No.
0: Una Choni de Castefa. I he dit el nom, eh?
1: No, és igual, saps què?
0: Bueno, posa, escolta, espera, posa-li el número 15, que el Carles és d'una altra època. Eli, posa-li el número 15, a veure, aquesta suposo que sí. Veus?
1: Com em coneixes, eh? Com em coneixes?
0: Home, sé l'edat que tens i sé el que escoltaves.
1: Sí.
0: I això, clar, del rock català, de la Jennifer, no... Era Jennifer, era el nom dels Catarres?
1: Sí.
0: Però, bueno, Diana ja ho he tingut clar, per això et dic. Molt bé. Doncs, bueno, tens el número 2, també, per les Palmerines... L'Edgar i l'Alícia ens ofereixen dos menús, que això està aquí al Mercat de Molins, eh? La parada que tenen al Mercat de Molins. O sigui que tu tens el número 2, també, val?
1: Val.
0: Vinga, Carles.
1: Una abraçada, Ferran.
0: Una abraçada ben forta. Cuideu-se.
1: Vinga, igualment.
0: Adéu, que vagi bé. Adéu.

0: Hola, bon dia.
1: Bon dia, Ferran.
0: Què tal? Com està la meva quarantina, cinquantina?
1: Anem sumant.
0: Home, però tu te'n recordes de la festa que vam fer al Foment, com vam fer 40 anys?
1: Sí, me'n recordo. Tota la vida me'n recordaré.
0: Vaya festassa, eh?
1: Un pastís que anem fot aquell dia.
0: Ai. I una fotografia amb molta gent que després la gent ja no ha anat venint, però els clàssics sempre...
1: Bueno,
0: els clàssics sempre hi hem sigut, els clàssics?
1: D'altres, sí, a totes. Anem a totes.
0: Molt bé.
1: I nosaltres allà.
0: Correcte. Montse, què vols escoltar?
1: Bueno, voldria escoltar Chayanne, Enamorado.
0: Chayanne, Enamorado. Ja l'has demanat, no, la Eli?
1: Sí.
0: Així t'ho està buscant. I llavors, anem amb el pack cultural, va. Guia de Venècia, hi has estat a Venècia?
1: No.
0: Doncs, escolta, això aniria, és una guia perfecta. Ara, també tenim el disc del Simon Garfunkel, que són els millors èxits que tenen ells, i després la pel·lícula és Dirty Dancing. Tu mateixa, tria a veure...
1: El CD.
0: El CD, eh? Noi, la música és el que triomfa, eh?
1: Sí, hombre, de totes, tot.
0: El número 3 tens, pel CD, sí. Val? I llavors, el que...
1: Es pot escolta, dedicar la cançó, no?
0: Sí, ara et posarem la cançó. Sí. Cançons amb nom
1: que
0: de dona. Com?
1: Si es pot dedicar a algú.
0: Sí, la pots dedicar, sí, sí. Digue'm.
1: No, és que és avui el cumpleaños de la meva neta.
0: Ah.
1: Fa 11 anys.
0: 11 anys, molt bé. Felicitats.
1: Per l'Abril. Li dedico per l'Abril. Que avui fa 11 anys.
0: L'Abril, la neta, que fa 11 anys, eh? I bueno, avui també Santa Marta, i aprofitem altra vegada per dir-ho, felicitem a totes les Martes.
1: Mira, no ho sabia.
0: Sí, sí. Escolta'm, el que és el concurs, Cançons amb nom de dona, ara l'Eli et posarà un nom, o sigui, una cançó, i a veure si l'endevines, i tindràs després l'opció amb el sorteig final. Les Palmerines, l'Edgar i l'Alícia, ens ofereixen dos menús allà a la plaça. Val?
1: Sí, que bé. Molt bé.
0: Doncs vinga, a veure, Eli, posa-li...

0: ja ho dic.
1: Nathalie!
0: Molt bé! Montse, molt bé. Vos tens, et donaré
1: gràcies
0: també pel sorteig de final de programa. Sí. Tens el número, em sembla que és el 3. Espera't un moment, que miro aquí el paper. Sí, sí, tens el número 3, ok?
1: Ok, d'acord. Bon dia, Ferran.
0: Gràcies, Montse, que vagi gràcies molt bé el dia.
1: Igualment.
0: Adéu.
1: Adéu. La plaça rouge.

0: Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées. On en a tout.
1: Hola, bon dia.
2: Bon dia.
1: Què tal, Nati? Com estàs?
2: Molta calor tinc.
1: Bueno, ja sabíem que avui ens arribava la onada aquesta, eh?
2: Sort que ja em vaig espavilar ahir i vaig fer mig dinar.
1: Molt bé, veus?
2: I ara tinc el Salvador acabant de fer el dinar a la cuina.
1: Ah, molt bé. Sí, m'agrada, home.
2: Sí. És... Jo no vull que sigui com els homes d'abans.
1: No,
2: és home. Com els d'ara, que ho saben fer tot.
1: És dels d'abans, però en canvi hi ha coses que fa els d'ara, no? Com els d'ara.
2: No, el Salvador sí que li agrada la cuina.
1: Li agrada més. És un arguinyano de Molins de Rei, o què?
2: El que és?
1: Dic, és un arguinyano de Molins de Rei, o què?
2: Abans se'l mirava, ara ja no se'l mira. Ara es mira la... Com se diu aquella noia? O aquell que té els braços tan pintats, el...
1: Estima.
2: Bueno, és igual.
1: No ho controlo, això.
2: El de TV3, com se diu?
1: A veure, Eli, ho saps tu?
2: El TV3.
1: Marc. Diu que... Marc.
2: La Maria Tao.
3: Que feia menjars?
2: Sí, no.
1: Bueno, és igual, tu tranquil. Escolta,
2: que,
1: total, tenim el Salvador, que és el que està a la cuina. Salvador, tu escolta el Shadows.
2: Salvador. Vine, com se diu? El del joc de cartes.
1: Ah, el Marc.
2: El Marc, sí. I després la Gesamí.
1: Ah, sí, que és la noia aquella que és per allà a Tarragona. Cap
2: el
1: allà
2: que va... no m'agrada és el pim-pam.
1: Doncs pues mira, vés-te preparant perquè el pim-pam és el que presentarà a l'hivern el joc de cartes, eh?
2: Ah, sí?
1: Sí, ara el Marc ara comença avui, precisament, a fer el joc de cartes. I acaba ja, es veu que no sé el per què, però acaba el Marc.
2: He baixat la ràdio jo, Salvador.
1: I començarà el pim-pam, com dius tu, començarà a fer el joc de cartes. Doncs mira, l'hauràs d'aguantar, eh? Si t'agrada el joc de cartes, eh?
2: El joc de cartes a vegades m'hi enreviu i canviem.
3: No
2: m'enrevi, no, però no m'agrada que critiquin tant.
1: Ja, bueno, doncs pues mira, és el programa tal qual, perquè si no té atractiu, hi ha d'haver una mica de morbo, eh?
2: De tot, això sí. Va.
1: Molt bé. Escolta, Nati, vale. Què vols escoltar?
2: Ah, espera't, ara ja no me'n recordo. 500 milles.
1: Ah, 500 milles.
2: Els Mustangs, o per un que m'ha dit el Salvador, que no sé com se diu.
3: És la cançó que ballava amb Agafadets.
2: Ai, Agafadets.
1: Sí. No era el rock de la càrcel que la feies anar d'un cantó a l'altre, no?
2: No, el de la càrcel ja no m'ha fet ballar més. Oh, ja li vaig dir que no, eh?
1: Bueno, en principi els Mustangs ho conec, i suposo que li serà a l'Eli més fàcil trobar-ho, però...
3: Sí,
2: els Mustangs. Perquè
1: l'altre
2: que m'ha dit que és estranger. Això, no sé què de l'Antoni.
1: El Richard Anthony, que és un francès, no?
2: Sí, però no a mi m'agrada més els Mustangs que si el que diuen.
1: Pues ja està, el Santi Carulla, tu, que és el de casa. De tota la vida.
2: L'enamorada, no.
1: Els homes els hi agradaven els Sirex perquè eren més rockeros. I a les dones els hi agradaven els Mustang perquè era el Santi molt guapo, oi?
2: El Salvador també diu que li agradava molt els Salvajes.
1: Ah, bueno, els Salvajes eren els Stones de l'època, aquí.
2: Sí.
1: Que sí?
2: Sí,
1: no, és que tots tenim una edat, ja, i coneixem tot aquest tema.
2: Tot això és el que ens agrada.
1: Havíem anat molt a la pista, com dius tu, primer anàveu a la federació vosaltres.
2: Nosaltres vam començar, ens vam conèixer a la federació.
1: Però després vam venir... Sí, ja.
2: No dins a la pista, no? Encara no hi podíem anar.
1: Després vam venir aquí al Foment, com vam fer la pista aquesta nova. Aquí al Foment van passar molta gent d'aquests, els Mustang, els Sirex, els Salvajes, els Catinos, tots aquests, eh?
2: L'Honestar,
1: ui, el Pere Janer,
2: bueno,
1: també.
2: El Salvador, com que també és molt musiquero,
1: sí.
2: Ens ho ha encomanat a tota la família, eh?
1: Molt bé, doncs pues així m'agrada.
2: Tots ens agrada la música.
1: Molt bé. Bueno, Nati, 500 milles dels Mustang, i l'has trobat? Sí, diu que sí, els Mustang sí. Bueno, va,
2: sí.
1: Sentirem el Santi Carulla, va.
2: Vale.
1: Llavors, el Pac Cultural, Guia de Venècia, el
2: no,
1: disc
2: no, és Simon, música, també.
1: Simon and Garfunkel... Els grans èxits.
2: Sí, el Salvador diu sí.
1: No hace falta decir nada más, eh? Com deia el Schuster.
3: Bueno, tindràs que fer dues còpies.
1: Doncs el número 4 teniu, pel disc. I llavors, el que és la cançó, va, el concurs aquest que fem de cançons amb nom de dona, ara la Eli ens en posarà un i a veure si coneixeu.
2: Bueno,
1: seguit del Jennifer, doncs, tenim els Beatles, no? Aviam.

0: dit, eh? Ja ho ha dit, eh?
1: Jo no... El Michel diu el Salvador Michel.
0: No, Michel, no, no, no.
1: No, no, no.
0: No. Fem una cosa, Eli, que veig que els Beatles pronuncien una mica raro, això. Fem una d'un mallorquí que es diu Tomeu Penya, que aquí, aquest pronuncia mallorquí, però s'entén molt bé el nom de la cançó. Aviam, si aquesta la adivineu.

0: Què?
1: No he sentit res.
0: Torna a començar, perquè, escolta, o si no, ja ho dirà diverses vegades.
1: Aina.
2: Aina.
0: No, no. A veure, si jo, a veure,
1: la cançó de,
0: la cançó dels Beatles era Anna, era Anna, Anna,
1: eh?
0: I en mallorquí Anna, com es diu? I més fàcil ja no us ho puc posar, eh? En mallorquí, torneu a escoltar. A veure, escolteu.
1: Anna, Anna, sí, sí. Anna.
0: Aina.
1: Aina.
0: Aina. Molt bé, molt bé. Sí, sí.
1: Haureu llit la ràdio.
0: Vinga, va.
1: Però, oi, et pot felicitar? Espera't. Que avui és el sant de la meva filla, Marta.
0: Doncs vinga, felicita, felicita.
1: I la volem felicitar, encara que no ens escoltarà, perquè està a Canàries.
0: Carai, bueno, pot escoltar-ho si vol, ja ho saps.
1: Estan de celebració.
0: A Ràdio Molins s'escolta tot el món, eh?
1: Bueno, ara que la telefoni.
0: Pues vinga. Una cosa, tens el número 4, eh? Tens el número 4 per les cançons amb nom de dona, Nati, número 4, ok? I llavors ara anem a veure les peticions que ens estan quedant enrere. Aviam, qui tenim? El Barco Iote, el Manolo, ja l'hem escoltat. Ara tens... Sí. Ja ho tenim tot, no? Ja ho tenim tot, el disc, i tenim això. Val. Pues, hem d'anar tirant a veure tot el tema aquest.
1: Com... Bueno,
0: que vagi molt bé.
1: Escolta, Nati. Escolta, vaig passar el dematí molt distret.
0: Doncs vinga, això és del que es tracta,
1: sí, sí,
0: eh?
1: Sí, sí. Mira, doncs, a més, venim, parlem, i bueno...
0: Demà tornem-hi, eh?
1: Vale.
0: Vinga, que vagi bé, una abraçada ben forta.

Bé, seguim amb la petició. Carles, estem buscant el tema de Promeses de Mar, eh? Tranquil, que ja, ja te'l posarem. Ara anem amb la Montse Carbonell, que ens ha demanat de Chayanne, Enamorado.

Molt bé, doncs ja hem escoltat la petició de la Montse Carbonell i ara ens n'anem amb la petició que ens ha fet la Nati Campos, 500 milles, i ens ho fa els Mustang.

0: lo que fuiste y lo que serás. A tus secretos y tu
1: Hola, tenim trucada. Hola, bon dia.
2: Bon dia, Ferran.
1: Hola, què dius? Com estàs?
2: Mira, aquella de la del Pirata Cojo, del Sabina.
1: Hombre, gran cançó, eh? Molt xula, aquesta sí. cançó, m'agrada molt, tu. Has triat bé, eh?
2: Ah, vale.
1: Joaquín Sabina, la del Pirata Cojo.
2: La del Pirata Cojo, sí.
1: Molt bé, Núria. Doncs, a veure, anem per parts. El Pac Cultural. Tenim una guia de Venècia, tenim el disc de Simon and Garfunkel, els grans èxits, i tenim la pel·lícula Dirty Dancing, que és un musical.
2: El disc del Vinilo.
1: El disc de Simon and Garfunkel, no?
2: El Vinilo.
1: No és vinilo, és CD, eh?
2: CD.
1: Sí, doncs, bueno, el número 5 tens pel CD, d'acord, Núria?
2: Va,
1: i ara una cosa, espera, que falta el del concurs aquest de cançons amb nom de dona. Ara posarem una cançó i quan escoltis el nom de la dona, em sí. dius, pues, el nom és tal, ja està. I llavors també tindràs una opció dels sorteig de les palmarines que l'Edgar i l'Alícia ens ofereixen dos menús allà al mercat, eh? Doncs a veure, Eli, quan puguis, posa-li un nom de una cançó aquestes amb nom de dona.

0: Espera, espera, que encara ho ha de dir el nom.
1: Per tot arreu. I em deia que això m'està amb tu, al teu costat, vull estar sempre amb tu.
0: Ruben, escoltis el nom d'una dona, ara sortirà.
2: Mercè.
0: Mercè, molt bé. Núria, que fàcil ha sigut. Aquests són parents meus, aquests són de Cardona.
2: Ah, sí?
0: Sí, sí, els Strombers. Són...
2: Sí, vaig anar quan era petita, perdona.
0: Allà al castell, no?
2: Sí.
0: És maco tot allò, Sí, sí,
2: sí,
0: jo també hi vaig, a veure si trobo algun avantpassat.
2: Per... Hi ha sal per allà.
0: Sal, mines de sal, correcte. Sí, senyora, hi ha unes mines espectaculars de sal, sí, sí.
2: Sí.
0: Doncs bé, tens el número també... Tens el 5 pel disc i tens el 5 per lo que és les palmarines, que ens ofereixen dos menús, D'acord?
2: Ah, vale.
0: Doncs vinga, que vagi molt bé i et posarem ara el tema aquest de... que jo també el gaudiré, del Sabina, que m'agrada molt,
2: Ah, perfecte.
0: Vinga, una abraçada ben forta.
2: Vale, una abraçada, Ferran.
0: Cuida't, que vagi bé.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra han investigat 36 casos de tràfic d'éssers humans entre el 2025 i el juliol d'aquest 2026 amb 24 víctimes identificades i 32 detinguts. La policia alerta de l'augment de l'explotació sexual en pisos, la consolidació també de xarxes d'explotació laboral en supermercats i plantacions de marihuana i també l'ús creixent de les xarxes socials per captar més víctimes. Per facilitar la detecció i la col·laboració ciutadana, han habilitat un nou correu electrònic i també un codi QR de contacte directe amb investigadors especialitzats. Ho explica Lluís Moreno, que és sotsinspector de la Divisió d'Investigació Criminal.
2: Aquest correu electrònic i aquest codi QR. I crec que és molt important també que se sàpiga que la informació que rebi per aquest correu estarà gestionada directament per investigadors especialitzats. O sigui, el filtre serà directe per persones que coneixen la matèria, que poden detectar fàcilment si és una situació de tràfic d'éssers humans, si és una situació d'explotació, i així ens garanteix una actuació policial molt més ràpida i molt més àgil.
1: Les investigacions han constatat que el tràfic d'éssers humans continua adoptant noves formes d'explotació per tal de dificultar la detecció policial. I la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha condemnat aquest matí a Salt el feminicidi d'una veïna de Barcelona que es va produir ahir a la nit. Menor ha volgut expressar el seu sentit condol i escalf també a l'entorn de la víctima per violència masclista i també als veïns i veïnes de la localitat. A banda, en aquest cas, són 4 els feminicidis d'enguany, corresponents a 4 dones assassinades per violència masclista. I Protecció Civil manté activat el pla Infocat davant un nou episodi de calor que incrementa el risc d'incendi forestal en previsió que dissabte s'assoleixi el nivell màxim de perill. Els agents rurals activaran els nivells 3 i 4 del Pla Alfa en nombrosos municipis, mentre mantenen també les restriccions d'accés a diversos espais naturals. A més, també el Procicat està en alerta per previsió de calor extrema amb temperatures que podran superar els 40 o fins i tot els 41 graus a Ponent i al Prepirineu. I els veïns del tercer edifici afectat per l'esvoranc de les obres de l'L9 del metro de Barcelona situat al carrer Rubinstein 6 podran tornar a casa a partir d'avui. El retorn dels desallotjants s'està fent de manera progressiva i el govern preveu que entre aquesta setmana i la vinent ja s'hagin pogut tornar als seus habitatges els residents del 60% dels pisos evacuats. I pel que fa a la cultura, el Festival Internacional de Música de Cambrils ha donat ja el tret de sortida a la seva 51a edició amb un concert gratuït. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Informació local.
3: Des d'avui i fins diumenge podeu visitar l'exposició en el marc dels actes previs al pas del Tour de França, l'exposició que es titula Camins 1907-2026 i que està situada a la planta baixa de l'edifici del Molí. Últims dies, fins diumenge, està oberta aquesta mostra que repassa la història i la vinculació del ciclisme a Molins de Rei amb diferents fotografies, objectes d'arxiu, objectes particulars vinculats al ciclisme i també es destaca la figura de tres persones de la vila que van ser ciclistes professionals i que són Sandra Jordà, Marta Turà i Josep Tena. L'exposició la podeu veure des d'avui fins divendres de 6 a 8 del vespre, dissabte de 7:15 a 9:15 i diumenge, que és l'últim dia, de 12:15 a 2 a la planta baixa del Molí. També recordem l'horari especial d'estiu del mercat dels divendres, el mercat ambulant, fins al 28 d'agost. Està funcionant els divendres de 8 del matí a 2:15 del migdia, pleguen una mica abans de l'habitual, de 8 a 2:15 del migdia als encants del divendres. I les noces d'or que organitza l'Ajuntament, celebració conjunta, que es durà a terme el mes d'octubre amb un dinar al restaurant Can Samaranc, el que us convida l'Ajuntament, per aquelles parelles que fa 50 anys que estan casades o que estan juntes. Teniu temps fins al 15 de setembre per apuntar-vos-hi. Heu d'anar a l'oficina d'atenció ciutadana, heu de dur la fotocòpia del llibre de família, certificat de casament i per les parelles que no estiguin casades, certificat de convivència. També heu de portar una fotografia de la parella o del dia de les noces. Inscripcions fins al 15 de setembre, l'oficina d'atenció ciutadana i la celebració serà el mes d'octubre. I també parlant ja de la Festa Major, la cursa popular de Sant Miquel es durà a terme el diumenge 20 de setembre amb 5 curses, la de 10 quilòmetres, la de relleus per parelles, la cursa popular de 3 quilòmetres i mig, la infantil d'un quilòmetre i mig i la familiar d'un quilòmetre. La informació i les inscripcions la trobareu, ho trobareu tot a la web específica de la cursa, que és cursasantmiquel.cat, o també podeu anar a l'oficina del poliesportiu municipal en horari de dilluns a divendres de 9 a 2. La farmàcia de guàrdia avui és la del passeig, que està al passeig Fimargall número 11. I comuniquem la defunció del senyor Francisco Torres Tello. Tenia 96 anys i l'acte de comiat serà demà dijous a les 12 del migdia al tanatori.

0: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
1: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretssocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Molins de Rei compta amb un nou servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda gestionat per l'empresa municipal Molivers. El funcionament és senzill. Les saques reutilitzables es recullen a Molivers, al carrer Ramon Llull 4, de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621 25 83 38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.
3: L'Aida, el cinquè, ja està tornant a cridar la seva dona.
4: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt.seat. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt.cie. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

Bé, comencem, doncs, la segona hora del Vine a la Festa del dia 29 de juliol del 2026. I comencem amb la petició que ens ha fet el Carles Picó, que vol escoltar Promeses de Mar, El meu espai, m'ha dit, però El meu espai és el nom del disc, eh? I llavors hem triat una cançó que crec que li agradarà, sobretot si fos el videoclip, Carles, t'agradaria molt. És el Boys Boys.

Bois, bois, bois, eh? I ara seguim amb la petició que ens ha fet la Núria Vilà, que és del Joaquín Sabina, la del Pirata Cojo. Gran tema.

Anem a recordar el pack cultural d'avui. Tenim com a llibre una... Tenim Venècia. Voleu una Venècia? Doncs tenim una guia de National Geographic de Venècia. Tenim el que està sonant, aquest disc de Simon Garfunkel, i està sonant Missy Robinson, que va sonar la pel·lícula El Graduado, I també tenim, doncs, com a pel·lícula Dirty Dancing, un musical on surt el Patrick Swayze i la Jennifer Grey. Gran musical, també. Això és el pack cultural d'avui. I també tenim el concurs aquest de cançons amb nom de dona, que avui les palmarines, l'Edgar i l'Alicia, ens ofereixen dos menús aquí al mercat. Val? A veure si us animeu a veure la propera. Deixa'm mirar. Quin... Ah, bueno... La cançó és dels Manel i un nom de dona que heu d'endevinar.

L'Eli ja m'ha posat aquesta musiqueta per poder fer pues, unes quantes frases d'aquestes amb contingut, eh? Se'n riuen de tu perquè ets diferent. Riu-te'n d'ells perquè tots són iguals. A la vida és important tenir un amic que sigui mirall i ombra. El mirall mai et menteix i l'ombra mai t'abandonarà. Es coneix a la parella en el divorci, els germans en l'herència, els fills en la bellesa i els amics en els temps difícils. No deixis res per després, perquè en l'espera del després tu pots perdre els millors moments. A casa meva em van ensenyar que si jo tinc un pa i tu no tens res, els dos tenim mig pa. Sempre hi ha una solució per cada problema, un somriure per cada llàgrima i un bes a la merda per cada gilipolla. No tinc temps per odiar la gent que m'odia. Estic molt ocupat estimant-me a la gent que m'estima. No busquis amb qui dormir. Busca amb qui valgui la pena despertar.

Bé, i ara anem amb el grup format a Vic, en Sau, amb Carles Sabater i Pep Sala com a líders. Del grup ens canten És inútil continuar.